right. I can't go wrong trying to make things right.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

escoltes i cas.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o en polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta que trabajen, pero lo demás hay que sacarlo.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
1: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros. Més notícies, Carola Gil.
4: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA.
1: L'augment del preu del gas complica les reserves europees de cara als mesos de més fred. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Les reserves a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. L'economista de la UPF, Isaac Valey, alerta que això s'acabarà notant a la factura.
5: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
4: Busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyó dels Estats Units després d'una riuada sobtada. Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de noves riuades sobtades.
1: L'expresident de Veneçuela, Nicolás Maduro, capturat al gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó i apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Veneçuela. Vilafranca del Penedès ha viscut aquest diumenge una diada castellera de Sant Fèlix extraordinària. Els castellers de Vilafranca han fet història en descarregar per primera vegada el Pilar de Nou.
4: Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. A la plaça de la Vila hi han coincidit les quatre colles castelleres més en forma del país. La colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la colla joves Xiquets de Valls.
1: Esports, en la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder pendent del Barça, que avui rep el Rayo a 8:45.
4: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick.
1: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife, 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
4: Àlex Palou s'ha coronat campió de la IndyCar per cinquena vegada en la seva carrera i per quarta consecutiva. Ha quedat desè a la segona cursa del dia i en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
1: I en ciclisme, Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta amb final al Port d'Aitana i referma el lideratge.
0: Fins aquí les notícies.
6: Molt bon dia, matiners, un cafè i a saltar del llit.
7: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: dilluns 31 d'agost. Ja hi tornem a ser, arrenquem la segona temporada del primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Som els matiners i esperem que hagueu tingut unes vacances fantàstiques, que hagueu descansat, que també hagueu desconnectat i, home, que ens hàgiu trobat a faltar una mica. Si us acabeu de despertar, heu de saber, o heu de tenir en compte, que aquest dilluns la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca també al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus, i temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Moment de saludar-la, Lara García, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia,
0: com
1: Xavi.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Doncs fantàstic, hem recarregat piles i tornem amb més força, no?
0: Escolta, us he dit una cosa, Lara García no ha parat de voltar per tot el món, perquè ens podries resumir una miqueta què has visitat aquest estiu.
1: Doncs mira, he anat a les Canàries, he anat a Canadà i a Sardenya.
0: Poc.
1: Poquet, res, una volteta.
0: I després escapadetes amb les amigues.
1: Escapadetes puntuals, no, hem fet de tot.
0: Escolta'm, i com comencem avui?
1: Doncs avui acomiadem l'agost amb aquesta cita de Josep Pla del Quadern Gris, que diu que al setembre el país agafa un aire tardoral i dolcíssim. L'aire queda net, la terra peres pro i els cels incandescents de l'estiu esdevenen d'un blauet tendre.
0: Molta gent que segurament ens està escoltant ara mateix desitjant que baixin aquestes altíssimes temperatures que hem tingut al llarg de l'estiu. També aplaudiments, sisplau, per Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
2: Bon dia, Canalies.
0: Com van anar les vacances?
2: Sempre van bé.
0: I sempre curtes?
2: Això sempre.
0: Tampoc has parat,
2: eh? I sobretot amb Lara García, sempre curtes i sempre diferents.
0: No et queixaràs, que tampoc has parat,
2: eh? Gens.
0: Alguna cosa destacada aquestes vacances?
2: Descansar el que els fills deixen.
0: Molt bé.
2: Que aquesta és l'altra cosa, l'altra variable important en la vida.
0: Aquestes són les vacances de veritat. I com tenim el sol aquest matí, Marc?
2: Avui a Manresa el sol sortirà a Canalies a les 7 i 17 minuts i el dia hi durarà exactament 13 hores i 11 minuts.
0: I home, per favor, també, Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa novament.
3: Moltes gràcies.
0: Què tal les teves vacances?
3: Estupendes.
0: Bé, també no hem parat, eh?
3: Sí, hem anat més a prop que Lara García, diguem-ne, que el mínim de 13 hores de vol que ha fet ella no ha sigut el meu, però vaja. Però
0: ha estat a la Vela Itàlia.
3: S'han aprofitat, exactament, a Itàlia vam estar.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, què passarà aquest primer programa d'aquesta quarta temporada, Maiol?
3: Doncs mira, reprenem amb forces, estarem a Ceuta, allà hi ha la Marta Viana, perquè fa un mes de l'entrada massiva de migrants i veure com respira la ciutat. També tindrem a Oriol Junqueras a la hora del matí, amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Els habituals del programa ja haureu sentit dos noms nous. També parlarem del temps i d'una realitat que haureu viscut aquest estiu si sou dels afortunats que tenen aire condicionat, que és que no hi ha operadors d'aire condicionat. Això és molt important. Farem actualitat del cor, perquè l'estiu ha anat carregadet, i acabarem amb l'Àgora Esportiva, que avui ha partit del Barça.
0: Home, amb el Rayo, no?
3: Amb el Rayo, molt bé. Molt bé, veig que has estudiat.
0: Si no estudiem malament, si no em suspenen. Gràcies, Maiol, fins ara. Bé, de fet, recordarem aquest estiu per moltíssimes coses, però sobretot per un fenomen que ens va deixar sense paraules.
4: Una cosa mai vista, no ho sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
0: Va ser l'eclipsi solar total que vam poder gaudir el 12 d'agost, també en directe aquí a Catalunya Ràdio. Va ser un fenomen històric a Catalunya perquè feia més d'un segle que no passava, però de fet també

0: sort, hem de dir que tenim bones notícies per tots vosaltres, els oients més matiners de la ràdio. Avui ja tornem a ser aquí amb la brisa fresca que el país necessita.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Carola?
2: Doncs mira, des d'aquesta matinada els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nou nom, Llac Amèrica. El president nord-americà Donald Trump, que va rebatejar aquest espai fronterer amb el Canadà per decret la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social, com no. La nova denominació només és visible per als usuaris nord-americans. Al Canadà, el llac continua sent Ontario. I a la resta del món, doncs Google opta doncs per una solució salomònica i mostra els dos noms. El canvi de nom s'emmarca en l'escalada de tensió comercial entre Washington i Ottawa i, de fet, tampoc és la primera vegada que Trump reescriu la geografia a cop de decret. A l'inici del seu segon mandat ja va convertir el Golf de Mèxic en el Golf d'Amèrica. Ara falta saber quin serà el seu pròxim accident geogràfic que passarà pel despatx oval. Bé, passa abans pel despatx oval que no pas pels llibres de geografia, eh?
0: Veurem quines... quina sorpresa,
2: sí,
0: quina cosa, quines trapelleries ens ha preparat el president Trump, que sempre acostumen a passar de matinada i sempre les acostumem a explicar.

0: Hospital de la Paz, a Bolívia. Andreu Merino.
1: Es tracta d'una iniciativa pensada per als nens i nenes malalts de càncer. Durant el seu tractament són acompanyats per un peluix de nom Roberto, que a més de ser una joguina, també és un recurs que l'equip mèdic utilitza per explicar als infants quins seran els propers passos del tractament i també els efectes que aquest tindrà sobre el seu cos. Tot plegat perquè el tràngol que han de passar sigui el menys hostil possible. Així explica l'origen de la idea una de les responsables del projecte en declaracions a la televisió boliviana.
2: Roberto nace a raíz de una relación que tenía especial, un peluche con una pacientita. Esta paciente empezó a tener una relación, como decía, especial, y lo que sucedió fue que le creó la magia, ella le puso el nombre de Roberto.
0: Les 5:12, 3 bones notícies per començar el matí.

0: programes d'estiu a joves d'entre 16 i 18 anys.
1: I és que no sempre és fàcil aconseguir la primera feina, no sé si recordeu la vostra primera quina edat, però vaja, ja això, 15-16 anys, la manca d'experiència professional i la minoria d'edat solen jugar en contra dels joves, per això aquest projecte ha ajudat a nois i noies a partir de 16 anys a trobar llocs de feina dins del seu municipi, com per exemple la Carla, que ha fet d'informadora ambiental a l'Estany de Banyoles.
2: És una feina privilegiada i molt bonic poder treballar a la natura. Qualsevol persona que veiem que té una conducta que no és permesa a l'Estany, avisem, simplement informem.
1: O com el Pau, de 17 anys, que ha treballat a la consergeria de l'escola, on ell va estudiar.
3: La meva primera feina ha sigut de conserge amb la Teresa, que va ser la meva conserge quan jo estudiava en aquell col·legi. Tripar papers que s'havien de portar a cremar, muntar algun moble, moure taules i cadires per l'any que ve, ordenant les classes.
0: Descansar, no fer res, és una pràctica que hauríem d'incorporar a la nostra vida. Ot Serra.
4: És la recomanació de Jorge Mira, catedràtic d'electromagnetisme a la Universitat de Santiago de Compostela. Creu que vivim massa ràpid i que fa falta pausa per reflexionar amb tranquil·litat. En una entrevista al Diari de Girona, aquest investigador gallec diu que haver perdut el ritme lent ens fa perdre el contacte amb la realitat. Si el dia tingués dues hores més, Mira les dedicaria a contemplar els núvols o l'oceà tranquil·lament, diu, des d'una maca.
0: Mira, pràcticament ja fregant un quart de sis del matí. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Acabem d'engegar la segona temporada dels matiners i per últim parlem que Itàlia multarà els vianants que travessin els carrers mirant el mòbil.
5: Això que sentia més la campanya que està fent el govern italià, que prepara un nou codi de circulació i es planteja multar amb 75 euros els vianants que travessin la calçada o caminin per la carretera fent servir el mòbil com si fossin zombis. L'objectiu és reduir els accidents provocats per les distraccions. La policia local del Sàsser, a Sardenya, es veu que ja fa anys que va decidir actuar contra els vianants distrets mentre escrivien missatges, miren un vídeo o estan en plena videotrucada. I les autoritats asseguren que han disminuït moltíssims els accidents provocats per aquests usuaris de smartphones zombis.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners amb Xavi Canalies.

0: I Elvis Presley feia l'últim concert al Canadà.
1: Era la tercera vegada que Presley actua fora dels Estats Units i això va marcar el final de la seva gira internacional. Va arribar en tren per despistar la premsa perquè el seu representant no volia que viatgés en avió. Va actuar davant de 26.000 persones, però amb la por que el públic es llancés a l'escenari, el concert va durar només 22 minuts. Al final va acabar passant, el públic va pujar a l'escenari en massa, però ell ja havia marxat i les entrades eren una ganga, $1.50.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Moment als matiners de Catalunya Ràdio de repassar algunes de les dels sons, algunes de les històries que ens deixa el món de la tele, i precisament comencem ara parlant de l'home més fort de TV3, de Marc Ribas, que en el fons té un cor tou.
2: Molt bé, sí. El presentador del programa Joc de Cartes d'Estiu es va emocionar en l'últim programa, d'aquesta manera tan emotiva, es va referir als participants.
3: Va deixar-me dir-vos una cosa. Mira que n'he fet, de Jocs de Cartes, però feia molt de temps, molt, que no em trobava amb concursants que fossin com vosaltres. Crec que heu votat de forma justa, heu votat el que creieu, sense pensar ni en gustos personals ni en guanyar. Heu pensat en un criteri i un criteri professional. Crec que també heu pensat en el que es mereixia cada rival, és a dir, que heu sigut empàtics, la qual cosa també moltes vegades la trobem a faltar. I també heu sabut dedicar-vos al que ens hem de dedicar quan estem al voltant d'una taula, i no em refereixo a aquesta, sinó a les altres, que és gaudir del que hi tenim, compartir i riure. Només per això, moltes gràcies.
1: Pobrissó, el bar.
2: Que mono.
1: Bé, i aquí Pau, i després Glòria, perquè Paz Padilla ahir es va acomiadar de Telecinco, però just el dissabte feia una reflexió, vaja, bastant interessant, Marc.
4: Sí, l'humorista i actriu va demanar que, més enllà dels gustos televisius, és a dir, que un programa et pugui agradar més o menys, s'havien d'evitar els insults. Aquest va ser el moment de la conversa que va tenir amb el també humorista José Mayuste.
5: Yo digo, te puede gustar más o menos mi trabajo, puede hacer una crítica, pero no insultes, sobre todo, por ejemplo, en el caso que nos ha pasado, es que aquí hay un equipo maravilloso,
6: claro,
5: que hace posible este milagro,
6: claro,
5: y que están aquí dando su esfuerzo. ¿No deberíamos quedarnos callados los que leemos comentarios como eso, o la prensa que hace ese tipo de cosas, y la gente de la calle debería decir algo, ¿no? Porque solo se escucha a los haters, no se escucha también la gente amable.
6: Bueno, si están ahí opiniones también de gente amable, ¿no? Yo creo que al final hay una mezcla de todo, pero como pasa siempre en la vida, lo malo se nota mucho más que lo bueno, ¿no?
1: És que ara estava recordant que José Mayuste crec que li va dir faig a la Ione Belar en algun moment de la seva vida, i que d'altres a vegades s'ha quedat molt ample,
4: sí,
1: insultant,
4: sí, ara,
1: les actituds polítiques.
4: Ara ho veus d'una altra manera.
1: M'encanta, sí, que...
2: Escolta,
1: que
2: tothom pot canviar.
1: Que va rectificar, em sorprèn
4: d'algú que favor.
1: No para de fotre canya a través de les seves xarxes socials. Bé, per cert, també acabem parlant de Josep Pedrerol.
2: Sí, perquè el presentador del Xiringuito es va pronunciar de manera molt contundent sobre el president del Barça, Joan Laporta, i les estelades del Camp Nou.
7: Yo quiero una Cataluña abierta, plural, en una Cataluña que se encierre. Yo entiendo a aquellos que quieren poner fronteras en Cataluña. Yo no quiero poner fronteras. Yo apoyaba a Laporta y he apoyado a Laporta en lo que ha hecho, porque me ha parecido que era el presidente de todos los catalanes, y ahora en mi opinión ya no lo es. Mi opinión ya no lo es. Es el presidente de todos los culés, y ahora es el presidente de los culés independentistas. Y creo que lo puede rectificar Laporta, pero Laporta, yo ya Laporta, el presidente de una parte de los barcelonistas, una parte solo, y me parece una pena, porque han votado a Laporta independentistas y no independentistas.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 6:15 del matí, fent els primers matiners d'aquesta segona temporada a Catalunya Ràdio. Una cosa que ens encanta, ja ho sabeu, és obrir la nostra revista del cor. I avui alerta, perquè hem de parlar de Júlia Janeiro.
2: Júlia, no?
1: Júlia Janeiro, que és la filla de Jules, que és la filla de Jesulín Llobrique, evidentment de Jesulín Janeiro, i Maria José Campanario. De fet, durant anys s'ha mantingut allunyada del focus mediàtic, però ara diu que no descarta alerta participar en un reality.
2: Sí, ja fa mesos que veiem a Júlia Janeiro fer aparicions mediàtiques, i ara ha confessat a la premsa que deixa la porta oberta a sortir a la tele.
8: Oye, ¿y no te gustaría presentarte a un programa de cocina como, por ejemplo, tu padre?
9: Ay,
8: que lo hizo también súper bien.
9: Me encantaría, porque es que a mí me encanta cocinar, te lo juro. Me encanta.
8: Bueno,
9: y ahí queda dicho. Que sea lo que Dios quiera.
1: Molt simpàtica, eh? Jules Janeiro ens donarà bons moments de tele. Aviso que serà així.
2: Per cert, que és una declaració que arriba en el seu màxim moment d'exposició, perquè recordem-ho també, que aquestes últimes setmanes ha tingut un enfrontament amb Belén Esteban,
1: sí,
2: que la va acusar,
1: sí,
2: de ser una nepo baby, o sigui, una enxufada.
1: I alerta, qui també es convertirà en una estrella televisiva és la representant, home, de Xile, de Miss Mundo, no sé si l'heu vist. Ignacia Fernández ha sorprès el públic internacional amb la seva actuació musical al certamen. L'esteu sentint cantar, eh? És ella, eh? Repeteixo, Ignacia Fernández.
10: Colombia,
2: Està
10: com l'antítesi del clau que se't ve quan et diuen
2: és el dimoni.
1: Està totalment posseïda, és que m'encanta, m'encanta, Marc.
10: Ja heu pogut sentir una actuació molt i molt poc habitual en una fase final d'un concurs de bellesa, i és que Ignacio Fernández, a banda de ser model, és vocalista de la banda de metal de Jesús i no ha volgut desaprofitar l'oportunitat de promocionar, esclar, el seu grup.
1: Vinga, va, 8 minuts, arribem a 4:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio aquest matí? Ot Serra.
11: A Catalunya Ràdio divendres van presentar la temporada des del Camp Nou, aprofitant que se celebren 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes el 5 de setembre de 1976 amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic.
11: Des de llavors, Catalunya Ràdio ja no s'ha separat de l'esport i ha fet vibrar els aficionats de moltes disciplines esportives.
13: Han superat Usain Bolt! Han superat Bolt! Mare meva! Bolt estirat a terra! S'ha lesionat Usain Bolt!
14: Últims metres. Atenció, que Mireia pot aconseguir la medalla d'or. Atenció, Mireia, pel carrer número 5. Serà plata, serà or. Atenció, perquè s'ha ajustat. Ajustat Mireia Belmonte. Medalla d'or! Medalla d'or! Campiona olímpica Mireia Belmonte!
15: Ara mateix creua la línia d'arribada el pilot de McLaren, Lando Norris, i ara mateix guanya el títol de campió del món.
16: La bola que continua en posició d'Alberto Borregán. 2 segons, 1, final! El Barça és campió d'Europa!
17: Atenció, ja pres el pilot de Tamudo, a Toni, quina vegada Tamudo retalla! Gol, gol, gol, gol, gol! Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol! Murri, murri, murri, murri, murri, murri! Hasta el murri Tamudo! Quin gol, mare de Déu senyor! Si no ho veig, no m'ho crec!
11: A l'estadi del Barça, la vicepresidenta del club, Helena Fort, va celebrar que la

0: imatges no es tornen a repetir mai més.
1: I una temporada més, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat.
2: Bon dia, matiners! Avui, dilluns 31 d'agost, tornem de vacances amb les piles carregades i molt agraïts de tornar a acompanyar-vos. L'energia del sol a Verge ens convida a recuperar les rutines, posar ordre i reorganitzar el nostre dia a dia. Però no es tracta d'omplir l'agenda de cop. La clau és cuidar la nostra energia i recuperar els ritmes que ens fan bé a poc. A més, el cel, Júpiter i Saturn fan bona connexió i ens donen una empenta per avançar amb il·lusió i seny aquest nou curs. Feliç setmana!
1: Ara, qui li diem Angie anys per molts anys?
3: Avui felicitem l'actor etern Richard Gere, en fa 77. També Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com Trelo Campos. També Buf Espelmes, avui en fa 61. Són els mateixos anys que fa el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
1: Mira'l, felicitats, home.
3: Ha matejat la Trelo.
1: Jo també ho vaig pensar.
3: És fortíssim. I per últim, acabem felicitant el guitarrista, productor musical, cantautor, saxofonista, cantant, pianista, ofegaré, poeta. En resum, el músic Van Morrison bufa avui 81 espelmes.
1: I aquesta temporada, els matiners de Catalunya Ràdio els hi hem demanat, o els hi hem proposat a moltíssimes persones conegudes que ens despertin amb una cançó. Mireu qui tenim per aquí avui.
4: Bon dia, matiners.
5: Toni Cruanyes, periodista, presentador del TN i Gendre de Catalunya.
4: Una cançó que em posa de molt bon humor i que l'hem escoltat molt a casa aquest estiu és la de la Ludwig Bank, dedicada a en Xavier, el tècnic de so. Em posa de bon humor i avui, especialment, que comencem molts a treballar, ho necessitarem. O sigui que tots els que estigueu llevats a aquesta hora, espero que això ajudi a passar el tràngol millor.
5: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 31 d'agost. Acabem d'engegar nova temporada de Catalunya Ràdio. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores.
1: Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits, tant entre les forces iranianes com entre la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Ja fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat o en campaments improvisats a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social va a l'alça i ahir hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general.
3: Que esto no se queda aquí. Lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
0: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta.
1: Sí, una crisi que amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per Ceuta de 165 milions d'euros.
0: I a casa nostra, Educació presentarà avui les principals novetats del curs.
1: Un curs que començarà amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació, la convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, i l'errada en les proves PISA. De moment ja sabem que el Departament incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve.
0: Avui ja funciona amb normalitat, però la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada.
1: Sí, va ser per una incidència en una catenària. El servei va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Els usuaris denunciaven falta d'informació.
4: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anar amb un mitjà de distància, crec. No sé. No tenim informació.
0: Aquesta matinada hem sabut que busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyón dels Estats Units després d'una riuada sobtada.
1: Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de riuades sobtades.
0: La policia suïssa continua investigant l'autoria i el mòbil del tiroteig que ahir va deixar un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric.
1: No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien tres hipòtesis que explica el cap de la policia suïssa.
5: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
1: Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant.
0: I un apunt més d'internacional, investiguen les causes del naufragi d'un ferri ahir al nord de Xipre, que ha deixat almenys 8 morts i 17 desapareguts.
1: El capità i diversos tripulants han estat detinguts mentre s'aclareixen les causes del sinistre. A bord del ferri anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades.
0: I qui ha fet història?
1: Els castellers de Vilafranca, que hi van protagonitzar una diada de Sant Fèlix extraordinària. Per primera vegada van descarregar el pilar de nou. Aquest va ser el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia i benvinguda de nou.
7: Bon dia.
0: Amb la Maria i el Marc fem un repàs a les portades i als editorials dels diaris.
6: Avui amb Educació, Ceuta i Nicolás Maduro com a grans temes del dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors i titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdico opta, però, per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles.
7: A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, es titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral.
6: Una foto que coincideix avui als diaris, tant de Barcelona com de Madrid, és la de Nicolás Maduro. Se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto a La Vanguardia, per exemple, Maduro des de la presó. Dos punts, estem ferms.
7: Això en un dia de castells de portada al periòdico i veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per a la història a Vilafranca.
0: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts pel que fa als articles d'opinió avui Ceuta i segueix tenint un paper destacat.
7: El periodista Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol i que ha estat nul en detecció i anticipació aquest govern.
6: I afegeix que ha estat increïblement lent i maldestre en la gestió amb Sánchez de vacances i la ministra de Defensa i el d'Interior contradient-se.
7: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar es mostra indignat per la tebiesa del govern espanyol amb el Marroc.
6: Assegura que sembla que li fa por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí a la UITA.
7: Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Sánchez.
6: En un article El Mundo, Mostaza assegura que, en un país que considera que la immigració descontrolada és un problema, el més probable és que la crisi migratòria acabi tenint conseqüències electorals pel president espanyol.
7: Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord perquè els Estats Units controli un 22% del petroli a Venezuela, que titlla d'insòlit.
6: Assegura que Trump es vol fer l'amo del país i critica que les negociacions per assolir el pacte han estat opaques.
7: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona sobre la intel·ligència artificial que de vegades diu ens domina.
6: Celebra que la Generalitat hagi elaborat un document per controlar l'ús de la IA a les escoles i diu que cal controlar aquesta tecnologia, però lamenta que queda molt per fer i que anem tard.
0: I la temporada més, saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
8: Molt bon dia, què tal?
0: Com han anat les vacances?
8: Bé, molt
0: una
8: bé.
0: Una cara de relaxada, bé. De desconnectada.
8: Sí, sí.
0: Que és una meravella.
8: No?
0: Dimecres, ja t'ho dic ara. Fins dimecres.
8: Fa 4 dies que treballo, encara em dura.
0: Veurem, ho anirem comprovant.
8: Et recordo que el dilluns és el meu dia top.
0: És cert. Veurem com estàs el divendres, doncs. Vinga. Amb la Sílvia Solanes, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha guanyat a la Festa Major de Granollers?
8: Doncs la colla dels blaus. La Maria acaba de marxar, és blava.
0: Home, mira.
8: Amb ella.
0: Veus?
8: Demà. Tot i perdre les proves de competició per 8-5, els blaus s'han imposat als blancs amb el lema El món al país de les meravelles, que ha guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
8: Doncs el Parc Infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim el diari de Girona, les obres es van aturar a finals de maig perquè l'empresa que les feia hi va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar ara una altra empresa, correcuita, i si tot va bé, la idea és que reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: Que no hi havia encara?
8: Doncs un bar queer català a Barcelona.
0: Ah,
8: llegim el periòdico que se n'ha obert una a Sant Antoni, es diu Mercès, en una picada d'ullet el nom anglosaxó de Macy's. La idea és un bar modern, adaptat a la cultura catalana i no només a la música que hi soni, sinó també tenen al cap recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants de Lioliol.
0: Doncs escolta'm, ho celebrem. I potser recordareu aquest anunci.
9: Busque, compare y se encuentra algo mejor.
0: Cómprelo, clar.
8: Doncs és de la històrica fàbrica, tenim una edat, eh?
0: I dues. M'ho han recordat els meus pares ara quan he acabat de fer els 18 anys.
8: És de la històrica fàbrica de Segons Camp de Granollers, propietària de Color, no Helena. Doncs bé, torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vestassi des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: Doncs bé, ja passen 8 minuts a 6:15 del matí. Molts de vosaltres també ho estàvem comentant a l'inici del programa. Haureu detectat aquesta davallada de les temperatures. Marc, quin dia ens espera avui?
6: Doncs sí, aquest darrer dia d'agost ens portarà estabilitat, també calor moderada. Si ve a la zona de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, la calor sí que serà intensa. Per tant, si sou allà, sapigueu que tindreu temperatures màximes d'entre 32 a fins i tot 35 graus, tant a l'Ebre com també en algunes zones de Lleida. Temps plàcid i cel serè, amb nuvolades a tarda al Pirineu i també algun xàfecs al Ripollès.

Vinga, va, que els matiners és moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost. Alerta, comencem amb un concert avui a Palau Solità i Plegamans, d'ells, dels Catarres.

que celebra els 10 anys de trajectòria, farà aquest concert, i més tard, a les 10 de la nit, al passeig de les Rabassaires, ara sí, espectacle filomusical. Avui també, per ser, acaba la festa major de

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
1: Maria, estàs preparada?
2: Preparada.
1: Avui estrena secció al programa,
2: sí.
1: Perquè a partir d'aquesta temporada tenim Dada Maria. 4 minuts, 3 quarts de 6 del matí. També us convidem a jugar a tots els oients que ara mateix ens esteu escoltant. Mentre esteu fent el cafè, tindreu temps de participar. Avui amb Marc Curado a la taula, també amb Lara Garcia. I, home, per favor, que torna el millor duet de la dada d'aquest programa, que és Sara Lía.
2: No!
1: Maria, explica'm.
2: Doncs va, aquest cap de setmana que Islàndia ha rebutjat en referèndum formar part de la Unió Europea una dada sobre aquest país insular, aquesta illa de l'oceà Atlàntic.
1: Comencem la dada, Maria, amb geografia,
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
3: Poquets. Hi ha poca gent, hi ha molt terreny, però sí, molt, però molt, però molt.
4: Tan dolenta amb això. Sí.
1: A veure, Sara Elias.
3: Que deu ser molt, molt, molt exagerat.
1: Tornem a repetir la pregunta, per si de cas, Maria.
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Per quilòmetre quadrat,
3: sí, sí,
1: eh?
3: Sí, clar, és que imagina, per quilòmetre. No ho sé.
2: Sis?
1: Sis? No, a Sara Elias diu 3,17. Entre 3 i 4.
4: Jo dic 4 i mig.
1: A veure, per favor, a veure, entre 3, 4, digues 5, digues 7.
4: No, 4 i mig. I s'ha acabat.
1: Ai, Déu meu. Comencem la temporada meu, la Lara García.
3: Rebel.
1: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
2: La resposta... Us hi hem apropat bastant, eh?
1: Ens hi hem apropat,
3: sí.
1: Veus? Si és que tenim una intuïció.
2: 4 persones per quilòmetre quadrat.
1: 4 persones, per tant, la dada major se l'emporta.
2: Estaria entre dos,
1: no,
2: jo diria.
1: No, però clar, ens hi acostem nosaltres per sota.
2: Exacte.
4: Sí, home.
2: Sara Canalia, sí.
1: Sara Elias guanya
4: la
1: Escolta, mare, no pots començar.
4: No, no, això no ho jo.
1: Sempre ho fem per sota, sempre ho fem per sota.
4: Tu fas venir bé.
1: No.
4: Tu fas venir bé cada dia.
1: Però a veure, com m'ho he de fer venir bé cada dia si nosaltres...
4: No, ja està. Jo faré trampes. Jo demà faré trampes. Et vinc avisant.
1: Explica-m'ho, Maria.
2: Són 400.000 habitants per una extensió de 100.000 quilòmetres. I, de fet, és el quart país de tot el món amb menys densitat de població, després de Mongòlia, Namíbia i també Austràlia. Això és perquè gran part del país, a Islàndia, està cobert per camps de lava, glaciars, muntanyes, roques i també, òbviament, perquè el clima és extrem. Penseu que hi fa tant de fred que no hi ha ni formigues perquè no hi sobreviuen.
3: Imagina't.
1: La pobra formiga
3: no pot viure.
2: Imagina't.
1: Gràcies, Maria.
2: A tu.
1: Que vagi bé. Per cert, avui engega la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i és un bon moment per recordar la conversa que l'Ostrell va tenir precisament amb en Santi Carreras al programa Dies de Ràdio d'aquesta casa. El Carreras li va recordar que era molt jove i aprofitant el moment van conversar sobre el futur professional d'Ostrell. Alerta amb tot el que va afirmar.
5: Algú m'ha dit és que és fastigosament jove.
6: Però ja no, 34 anys faré ara al novembre.
5: Vols repassar tota la gent que està fent els matins a les ràdios? Quants anys té?
6: Mira, el Bassa es va començar amb 34 anys a fer el matí.
5: Començar?
6: Jo vaig començar amb 20-33.
5: Sí.
6: És un any abans que el Bassa, tampoc és tan...
5: I en vens d'estar 14, com a mínim? És una pregunta, eh?
6: Però...
5: El silenci radiofònic, ho sé. Però...
6: Jo no sé què vull, jo no penso. Jo arribo a un moment que ja no penso.
5: Per tant, no saps què vols ser quan siguis gran.
6: Mira, jo crec que no em dedicaré a això quan sigui gran.
1: Crec que no em dedicaré a això quan sigui gran. Jo, el Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia, doncs de moment avui sí que s'hi dedicarà pel que em consta, però vaja.
1: Sí, perquè hem d'arrencar la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio. Escolta'm, d'aquí 14
7: molta...
1: minuts.
7: Exacte.
1: Exactament. Què ens heu preparat, Maiol, per aquest primer programa?
7: Doncs mira, anirem a Ceuta, on fa un mes que hi va haver aquesta entrada massiva de migrants, i avui llegim al País que els serveis secrets alerten que n'hi pot haver una de nova. Tenim la Marta Viana allà amb el José Antonio Rodríguez per explicar-nos de primera mà què hi està passant. També parlarem de l'obertura del curs polític. Tindrem Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana, que és un dels actors clau d'aquesta arrencada de curs. Ahir Salvador Illa donava una entrevista al periòdico en què deia, enviava diversos missatges als republicans i serà interessant sentir la resposta d'Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. També rebrem a la regidora de la CUP, l'Asmi Roset, que és regidora a Mollà, que ha rebut molts atacs masclistes a les xarxes després de publicar un missatge, i parlarem del temps, de la calor que encara farà aquesta tardor, de si hi haurà moltes pluges, i lligat amb això d'una cosa que us haureu trobat si teniu la sort de tenir aire condicionat, que és que no hi ha instal·ladors d'aire.
1: El meu instal·lador m'ha dit que vindrà a final de setembre.
7: Sempre passa que si se t'espatlla l'aire a l'estiu, i aquest estiu encara més, us heu hagut d'esperar. Parlarem d'això, també tindrem secció del cor amb la Laura Facabé, carregadeta, i tertúlia esportiva amb una anomalia, que és que serà una prèvia. Poques vegades el Barça juga en dilluns, doncs avui, per començar la temporada, el Barça juga aquest vespre contra el Rayo, i tindrem aigua esportiva amb Carme Barceló, Leia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa. Tot això i moltes sorpreses i moltes novetats per arrencar aquesta quarta temporada. No us perdeu ni un segon d'Antena.
1: Començarà el matí de Catalunya.

0: a les 6 del matí, però mai et truquem, a les 6 menys 10 en aquest cas. Per tant, fem des d'aquí una crida a tots els oients que ens estan escoltant ara que ens expliquin com els han anat les vacances.
1: Doncs truqueu, ja que matineu, com a mínim sortiu a la ràdio i ens saludem entre tots. Hem de fer una petita família, tots els que matinem a aquesta hora.
0: Així és, vinga, va, que esperem les vostres trucades al 93-201-7474.
2: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: Ei, mama, què tal?
4: Ja heu tornat a començar el programa normal?
3: Què vols dir normal?
4: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
3: Ah, no.
4: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
3: Mama...
4: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
3: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
4: Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
3: Ah, sí? En Joel Díaz està...
4: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
3: Ah, no?
4: Massa alt.
3: Què vols dir que és massa alt?
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
7: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
8: Els transportistes no volen sentir a parlar...
7: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
5: Catalunya Migdia.
2: Cada dia a les 2.
6: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
6: Si has comès una falta, has de pagar-la.
5: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
10: Torna al Catalunya Nit.
11: Tornem, però amb un horari nou.
10: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Catalunya Nit.
11: Un informatiu en profunditat.
10: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Amb horari nou.
11: De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Com vas camuflar la intenció?
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
16: Entendre és obrir els ulls.
17: Obrir la ment.
16: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
15: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners.
19: Els matiners.
2: Amb Xavi Canalies.

0: matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem ja a les 6 del matí, estrenant precisament avui, 31 d'agost, a Catalunya Ràdio, una nova temporada. D'aquí uns moments, evidentment, saludo a Ricard Ostrell, que em consta que ja corre per aquí. Abans, per això, home, Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, bon dia, bona hora, com esteu?
1: Com estàs? Com ha anat aquest estiu, Eloi?
2: Molt bé, molt bé. La veritat és que va començar amb bon peu, amb vacances, que és una estratègia que faig servir últimament, començar l'estiu ja amb les vacances.
1: Sí.
2: I llavors després com que arrossegues més la sensació d'estiu i de descans i aquestes coses, malgrat que vagi treballant entremig això, però ho arrossegues.
1: Val, però m'estàs dient que...
2: És fer-ho així que no passa al revés.
1: Que hem tingut com unes vacances intermitents, entenc? És a dir, que has anat descansant i treballant, hem anat fent així.
2: Sí, però he intentat tenir la sensació d'estiu.
1: I com s'intenta tenir una sensació d'estiu, Eloi?
2: No, d'aquesta manera. És a dir, vaig començar fent un viatget a Rep. Mira, encara no havíem acabat la temporada. L'última setmana ja saps que me la vaig agafar de vacances.
1: Sí.
2: I llavors ja comences doncs, amb bon peu l'estiu. I després la resta doncs, vas allargant com pots, no? També sobrevivint amb algunes coses, no? Amb un nen a casa, que això també a vegades és
1: intens. Si és un tros de pa, el teu però fill, Eloi, per favor.
2: És un tros de pa quan vol, i tant.
1: Escolta'm, què em destacaries, què m'expliques d'aquest estiu? Que jo vull alguna coseta que segur que t'ha passat alguna cosa.
2: A veure, m'estàs preguntant que t'expliqui alguna anècdota relacionada amb la meva vida rural.
1: No, perdona, no? És que aquest estiu tot Catalunya m'estava dient necessitem les anècdotes de l'Eloi Cordomí.
2: Saps? A mi m'han dit també algú. Mira, hi ha una cosa que em va passar, i a més té relació amb el temps que hem tingut, amb la calorada que hem tingut. Vaig marxar uns dies fora i vaig dir, ostres, mira, justament a principi de temporada, quan es comentava, i vaig dir, ostres, en previsió d'aquestes altes temperatures, deixaré el cotxe aparcat, perquè no el necessitava, aparcat sota un arbre perquè no li toqui tan
1: al sol. Ai...
2: I llavors el ramat de 10 cabretes que tinc a casa, que ja ho saps, que t'ho vaig explicar l'any passat, va decidir que seria una bona idea enfilar-se, utilitzar el cotxe per enfilar-s'hi i arribar a les branques i a les fulles més tendres que hi ha sota que hi ha de la part més baixa de l'arbre.
1: No sé si dir-te quines cabres més malparides o quines cabres més intel·ligents que tens.
2: Quines cabres més cabrones.
1: Com et va quedar el cotxe, Eloi?
2: Home... Pues el tinc tot ratllat.
1: Un record
2: d'aquestes vacances i un record de les cabres que em durarà probablement de per vida el cotxe.
1: Però t'ha pensat, tu cobreix el seguro això o no?
2: No ho he provat encara.
1: Pregunta. Sí. Ho tens a tot risc o com ho tens?
2: Sí, però amb una franquícia d'aquest, no ho sé. Sí, és veritat, m'hauria de cobrir.
1: Clar, pregunta-ho.
2: Hauria de pagar la franquícia.
1: Com a desastre animal segur que t'ho cobreix, això, el seguro, home. Tinc cap dubte.
2: Desastre animal.
1: Vinga, anem-hi, Eloi, quin temps ens espera avui?
2: Et diré que no són meves, les cabres.
1: Ah, clar, perquè són... Bé, és igual, això ja m'aniràs informant. Doncs això...
2: A veure,
1: què...
2: Tenim una setmana càlida, tenim una setmana que es presenta càlida, eh? O sigui, l'estiu l'allargarem encara durant aquesta primera setmana de setembre. Avui sí que recularà un paral·lel la temperatura, màximes de 35 graus potser ponent, més de 30 a l'interior, per tant encara ambient suau. I res, quatre núvols baixos que poden formar la costa aquest matí, a la tarda algunes nuvolades, i el més important potser seran les nuvolades que hi haurà al voltant del Ripollès i comarques pròximes, que podrien deixar alguna tempesta aïllada. Només en aquesta zona, la resta, tranquil·litat, i en previsió això, que durant tot el que resta de setmana la temperatura vagi infilant, i potser divendres tornarem a fregar els 40 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent. Així que no s'acabi l'estiu.
1: Que no s'acabi, que s'acabi l'estiu, per favor, amb aquestes temperatures que hem tingut, que ja n'hi ha prou, Eloi. Què? Ah, mira què tinc per aquí, Ricard Ostrell, bon dia.
2: Ja està,
1: tenim aquí avui amb una camisa blanca, impoluta, escolta'm, per començar temporada.
3: Sí, comencem temporada forts, a més avui.
1: I tant, avui a Oriol Junqueras, entre d'altres, al programa.
3: Una peça clau per saber si continuem estables o no a la Generalitat, després d'aprovar pressupostos, i seguirem també pendents de Ceuta, perquè hi tenim la Marta Viana, i perquè sembla ser doncs, que avui, per exemple, El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars, com les que vam viure fa exactament un mes. Per tant, estarem pendents del que hi passi.
1: Molt bé, estimat Eloi, demà hi tornem. Cuida el cotxe i cuida les cabres.
2: Fins demà, adéu-siau.
1: Adéu.
3: Fins ara.
1: Escolta, m'ha anat bé, per cert, les vacances o no?
3: Sí.
1: Sí, has descansat. desconnectat.
3: I tu, que tu no m'has explicat com t'han anat les vacances.
1: Jo bé, he tingut vacances millor, però escolta'm, sempre podem estar de remuntada, saps què vull dir-te?
3: Fas bona cara.
1: Sí, això és el més important. I amb ganes d'aquesta nova temporada de Catalunya Ràdio.
3: Això sí.
1: Bon primer programa, estimat.
3: Fins ara.
1: Fins ara. Engega, doncs, la quarta temporada, el matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Estrell. Nosaltres hi tornem demà.

0: a viure, no per no dir.
1: Bretxa salarial de gènere. Diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones.
2: Celebrem el 8M, però el que hi reivindiquem les dones serveix per a tots els dies de l'any. Per això aquest Paraules Evitables el volem dedicar a la discriminació salarial, que popularment coneixem com a bretxa salarial de gènere. En parlem amb la Sandra Cuadrado i la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Míriam, bretxa, per què?
3: La denominació bretxa prové del francès breche, i aquest del fràncic brecam, que vol dir esvoranc, fesa. És un mot propi de l'àmbit de la poliorcètica que els diccionaris defineixen com l'art, sempre qüestionable, dels setges. És a dir, el conjunt de tècniques d'enginyeria militar utilitzades per defensar o atacar una fortificació. Fa referència a l'obertura que fa l'artilleria en una muralla. En el seu diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Joan Colomines ens explica que bretxa ja es troba documentat com a mot nou en textos catalans referents a la Guerra dels Segadors i que es va divulgar molt més en la Guerra de Successió i en les següents.
2: I des de quan traiem l'artilleria per denunciar la diferència salarial entre homes i dones, Sandra?
4: Tot i que la diferència o desigualtat és un concepte present durant tota la història de la humanitat, de fet, no va ser fins l'any 1980 que Eleanor Mary Smell, líder feminista i analista política estatunidenca, va posar-hi nom per primer cop amb el terme gender gap. Aquest substantiu anglès, gap, procedent del norrer o nòrdic antic, que vol dir abisme o crit, té un paral·lelisme semàntic amb bretxa, perquè, entre altres significats, designa una ruptura en una barrera com una mena de mur. De fet, els termes que descriuen desigualtats socials per les dones tampoc són gaire antics. Els primers reconeixements de les primeres onades feministes van necessitar un nou llenguatge, perquè aquestes paraules fins aleshores no existien. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. Fer servir paraules justes i precises ens permeten identificar situacions que fins aleshores no existien i alhora poden servir per denunciar situacions injustes per les dones.
2: Amb aquell gap inicial, què va passar? Perquè és veritat que fa un temps sonava molt, però que la cosa ha anat a menys.
3: Si bé la forma anglesa gap va obrir inicialment una certa bretxa en llengües com el català, gap de gènere, el castellà, gap de género, el francès, gap de genre, o l'italià, gap di genere, a mesura que aquest concepte ha esdevingut objecte de debat social i està present en els mitjans de comunicació, les institucions o els indicadors estadístics, les llengües han anat trobant alternatives pròpies i més entenedores pels parlants que han frenat l'avenç de l'anglicisme. En el cas del català, a més de les denominacions bretxa de gènere i bretxa salarial de gènere, que són les formes actualment més esteses en l'ús, també es documenten altres denominacions que utilitzen substantius igualment vàlids: fractura, esquerda, escletxa, diferència o desigualtat, entre d'altres. Probablement, la consolidació de bretxa en aquests termes i en altres semànticament relacionats, com bretxa de pobresa o bretxa digital, es pot explicar pel veïnatge amb el castellà bretxa, i també pel significat inherent al mot de ruptura intencionada d'allò que hauria de protegir alguna cosa, siguin fortificacions o drets bàsics.
2: Entre aquests drets bàsics, el sou equivalent, que és el que denuncia el terme del Paraules Evitables d'avui, aquesta bretxa salarial de gènere.
4: Exactament, sí, parlem de la diferència salarial entre homes i dones, sempre amb les dones a la baixa, que és un fenomen identificat i estudiat. L'any 2023, el Premi Nobel d'Economia va ser per una dona, la tercera en 45 edicions, que ha estudiat abastament aquest greuge. És Claudia Goldin, catedràtica d'Economia de la Universitat de Harvard, que ha recopilat i analitzat les dades sobre el mercat laboral als Estats Units dels darrers 200 anys. Goldin ha estudiat les desigualtats de gènere ha identificat i explicat les causes de la bretxa existent i ha avançat en aquesta comprensió de la situació de les dones en el mercat de treball.
3: Amb les darreres dades que tenim de l'any 2022, la bretxa salarial de gènere ha disminuït, encara que només hagi estat de 0,34 punts respecte de l'any anterior. Evidentment, volem que la tendència de disminució de la bretxa continuï, tal com passava els anys anteriors. Encara queda molt per fer per assolir la igualtat salarial de gènere.
4: Voldríem destacar quatre dades que ens semblen molt rellevants i que il·lustren abastament aquesta desigualtat i aquesta discriminació cap a les dones. Per exemple, del nombre total de famílies monoparentals a Catalunya, el 82% són dones. Més de la meitat de les noies de 17 i 18 anys han patit algun cas d'assetjament sexual. El 26% de les dones treballa a temps parcials i només ho fan un 12,9 homes. El 59% de les dones dediquen més de 2 hores al dia a les feines de casa, respecte a un 35% dels homes.
2: I això quan s'ha acabat la jornada laboral, on, atenció, també hi trobem el sostre de vidre.
4: El sostre de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat. Sostre de vidre, com bretxa de gènere o bretxa salarial, són termes tots ells sintagmàtics que segueixen una mateixa pauta estructural. Un substantiu que fa de nucli, sostre o bretxa, i un complement que l'acompanya, de vidre, de gènere. Fixem-nos, però, que es tracta de substantius amb una càrrega semàntica que podem associar fàcilment a les diverses situacions desfavorables que massa sovint afecten les dones en l'àmbit del treball.
2: Però no només el sostre. També existeix el concepte de porta de vidre.
3: Sí, la porta de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troba una dona en començar a treballar, la qual impedeix el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions amb un home. Lingüísticament, tot és molt visual i un recurs metafòric. Jo m'ho imagino com una gàbia transparent a dreta i esquerra i al sostre, com quan no veus que la vidriera està tancada i et vas fotent hòsties. Doncs això.
2: Tenim el sostre de vidre, la porta de vidre i el terra apagalós o enganxós.
4: Doncs sí, el terra apagalós o terra enganxós és la barrera invisible que es basa en les tasques i càrregues que culturalment s'associen a les dones, les quals impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes.
2: D'aquí que l'àmbit laboral necessiti urgentment una regulació en perspectiva de gènere, que és un altre terme important, oi, Sandra?
4: Els termes són un mirall de la societat i els que recull la terminologia de les dones en el món laboral del Termcat reflecteixen efectivament una realitat laboral de desigualtat entre dones i homes encara ben present avui arreu del món. Una realitat laboral i social que voldríem diferent, que voldríem basada en l'equitat de gènere. De moment calen encara moltes dosis d'aquesta perspectiva de gènere.
2: I cal treballar també per equilibrar una altra balança, que és la del treball domèstic o reproductiu. Potser que el nom ja ho diu tot, no?
3: Sí, parlem d'una feina que no comporta remuneració directa ni cap altra forma de pagament i que les estadístiques econòmiques oficials no preveuen. Aquí s'inclou tant el treball domèstic com el voluntariat. Històricament, el que és el treball de més pes que ha fet la dona ha estat considerat no treball i, per tant, és treball no remunerat. En són exemples el treball domèstic i de cura, també anomenat treball reproductiu, que inclou les activitats de manteniment de la llar, netejar, cuinar, etc. Les activitats que es desenvolupen fora de l'espai físic de la llar, compres, gestions, etc., i les activitats de cura. Malgrat que és un treball no remunerat, el treball domèstic i de cura té un valor econòmic que s'inclou en el compte satèl·lit del treball no remunerat.
2: I abans d'acabar, la part més fosca. L'abús de poder o l'assetjament.
3: L'abús de poder o abús d'autoritat és l'ús indegut d'un càrrec que sobrepassa les consideracions jurídiques o socials que té assignades. Sovint es materialitza en una forma d'assetjament laboral escomesa pels alts càrrecs o treballadors amb un rang superior a les víctimes. situades en una posició inferior a l'organigrama de l'organització on es relacionen.
4: Pel que fa a l'assetjament, és una conducta persistent contra la llibertat d'una persona que comet el qui li sol·licita favors de naturalesa sexual per a ell o per a un tercer, d'una manera que resulta humiliant i intimidatòria per la dona, que li pot provocar problemes psicològics, morals i professionals. De fet, el terme assetjament sexual es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i es va fer servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un context similar, aquest cop a la Universitat de Cornell, l'any 1975. Com bé ens recorda Rebecca Solnit, per les dones tenir veu és crucial, perquè tot allò que no es diu no es coneix i no existeix fins que algú trenca aquest silenci.
3: Les dones, sí, estan tipes de ser perfectes. Mares equilibrades, cuineres com l'àvia, dones amb gust, excel·lents treballadores, somriures a dojo i mua, mua, petonet que t'engalto. Montserrat Roig, Som una ganga.
4: La lluita de la dona no pot destriar-se de la millora global de la societat. Maria Aurèlia Campmany, Kim Kima.
1: Paraules Editables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
5: Desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
6: President, president, sisplau, president, una pregunta. Què dirà? Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta. Sisplau,
7: president, què vols demanar a la seva? Et presentarà les pròximes eleccions?
8: Doncs ja ho han sentit, el president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
9: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual, la via per aconseguir el que el país necessita, que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
10: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
9: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure a una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia. Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar, i que per davant de tot no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà: l'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer, perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
6: El president dimiteix acusat de corrupció.
11: Grans manifestacions arreu del país.
6: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
9: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats? Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció. I l'oposició, l'altre partit de sempre, no serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
12: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia, us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial, indiqui'm les seves dades.
9: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda...
12: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
13: Un 1, un desastre.
9: Deixen de creure en el sistema.
14: Els polítics, mira, n'estic ben fart dels polítics. Es creuen Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
9: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
15: Puc no valorar-los, la veritat que últimament estic super desencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
9: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció, que tothom reconegui el teu nom.
14: Ah, doncs sí, jo sí, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest els votaria, sí.
16: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
9: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat, la campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí, però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure, o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més d'una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida sigui, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chbosky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició al govern ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, eh? La possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
5: Les autocràcies defineixen per governs que

0: eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions, i per tant el govern no ret comptes directament davant de la població.
1: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia, de la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
0: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit en el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat que el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que la persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder, i també a banda podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
2: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
1: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant, i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora,

0: no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
1: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
0: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent fins i tot potser no se n'adona fins que és massa tard.
1: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
0: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen, i les coses que t'han de portar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals, si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari, prou ampli com per endegar reformes constitucionals que els permeten, fins i tot, trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van a poc controlant. El tema és anar controlant institucions a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. Ja no és només directament que el govern els controli directament o els veti, en mans de qui els està posant, qui pot accedir, quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això és un sistema d'alerta molt clar. Petites restriccions en els drets polítics, petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, o sigui, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment és molt més fàcil que votin partits, bueno, que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic, Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però a canvi els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no? De que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no? D'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i per tant no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra perquè fins i tot si l'observem no som capaços d'anticipar que l'acumulació d'aquesta més d'altres que poden venir després suposaran la incapacitat per part meva en el futur de poder fer que el govern reti comptes davant meu i de, per tant de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació, d'acord? Té una informació asimètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altre, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia, sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons, de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
0: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
0: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs sobretot crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. Jo algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
0: Cal anar en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
7: Sí, aquí és l'organisme que diu, a partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa progressista.
4: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
7: Si moltes vegades en nom de la democràcia ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
0: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si, com la democràcia, aquesta màquina de comunicació, formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou? O a qui la dirigeix?
8: És que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Llavors els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
0: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
9: Jo crec que pensen que són una agenda de la corrupció i de contra la democràcia.
4: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
9: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda de l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix, és a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra de la majoria. Jo crec que s'ha fet molt des dels mitjans de comunicació contra l'interès general de les persones o de la població o de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
0: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
10: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
11: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
10: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mestre, doncs se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
0: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre, però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
12: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
4: Alba Tobella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
12: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? Jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa que després serà viral, no? Llavors aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això és polaritzada, per tant busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid i que és fàcil. O sigui, tampoc és que sigui si tu llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet, és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
0: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tom al sistema. Ves en compte, són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruch, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de quan l'impossible es converteix en fàcil. És curiós com algunes coses que abans em semblaven un món, ara les faig amb un pim-pam. I no parlo de grans èxits ni de coses extraordinàries. Parlo d'aquests petits detalls que en el seu moment em generaven respecte, dubtes o fins i tot por, i ara són part del meu dia a dia. Per exemple, recordo quan no tenia ni idea de parlar en públic, ho veia molt llunyà, impossible. Només a pensar-ho m'entrava aquella suor freda, mal de panxa i aquells dimoniets al cap que em deien: i si em quedo en blanc? I si m'equivoco? I si la gent nota que estic nerviosa? I mira, ara t'haig de dir que cada vegada m'hi sento més còmoda, perquè gaudeixo compartint idees, explicant coses i connectant amb les persones. No és que hagin desaparegut els nervis, però la por, doncs, ja no hi és. O, per exemple, quan pensava que fer joies era una cosa molt complicada. Pensava, això és per gent creativa de debò, això és per artistes. Jo no sé si podré fer alguna cosa així. Ja, doncs encara sort que un dia em vaig atrevir a provar, perquè ara no em puc imaginar sense crear joies. I tal dia com avui, gairebé fa 20 anys que estic creant joies. I així, amb moltes coses. Com conduir per primera vegada, com aprendre a fer servir la intel·ligència artificial, o aprendre a fer batch cooking. El que ahir em semblava impossible, avui forma part de la meva rutina. I ara em pregunto, quines coses em semblen difícils ara que d'aquí a un temps faré sense pensar? I encara més important, quines coses impossibles veus tu ara, però que en el futur les veuràs normal? Perquè la clau no és ser un expert des del minut 1. La clau és començar, encara que sigui en poca traça, encara que al principi sembli un caos. Perquè si continues avançant, un dia t'adonaràs que allò que abans semblava un repte enorme, ara només és una part de tu. Així que, quina és aquesta cosa que ara veus complicada, però que, si t'ho permets, podria ser una cosa natural en la teva vida d'aquí un temps? Perquè la màgia d'aprendre està en això. Mira enrere i dir, mira tot el que em creia impossible i aquí estic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn de l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. En aquest sentit, unes 300 persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per reclamar solucions a la crisi migratòria, tot plegat dies després que es cremessin també alguns dels campaments de la platja. Encara hi ha almenys 5.000 migrants a la ciutat. Amb tot, el ministre de Política Territorial i responsable també del Comandament Únic Operatiu de Ceuta, Ángel Víctor Torres, assegura que si continua a la violència a Ceuta no hi haurà solució i llavors sí que hi haurà una ruptura total. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic en retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, a la C32, la C31 i la C65. A l'AP7 hi ha hagut retencions entre Llinars i la Roca del Vallès i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida, volíem dir, els monjos. També s'han registrat dos accidents a Freginals i Amposta, i també a l'Alt Urgell un cotxe va sortir de la via i va volcar 10 metres en un camí rural a Ribera d'Urgellet. En aquest cas, ha deixat 3 ferits en estat crític, un de greu i un de greu. I pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Borrassà deixa la sortida 4 tallada en sentit Barcelona, i també una altra avaria a l'AP7 a Barberà deixa un vehicle al voral en sentit Girona. L'estació de l'L4 del metro també ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescar les andanes, eixamplar les escales i adaptar l'enllaç de les línies amb. I una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya morta aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina a Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme la va treure de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i malgrat les maniobres de reanimació no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment del fet, la platja estava vigilada i onejava bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Un matí més aquí al costat de tothom, al costat de la nostra sintonia, al costat de la nostra gent. Avui, últim dia del mes d'agost, eh? Un dia d'aquells complicats perquè molta gent acaba les vacances, tornen avui a la feina, veus aquestes cares llargues, trobes algú i diu, ah, és que clar, avui toca tornar a la rutina. Normal, hem gaudit d'unes vacances que sempre va bé i ara torna, doncs, a la rutina, allò a pencar que diuen. Dilluns 31 d'agost, Sant Ramon Nonat, Sant Robustià, Sant Marc, Sant Amat, Sant Paulí, Sant Arístides i Santa Rufina. Final de vacances, final de l'acústica, una acústica perfecta. Més de 100.000 persones una altra vegada, i és que els carrers de Figueres han quedat plens a vessar amb les activitats que s'han fet a l'acústica i al seu voltant, en tot el que és tot el que s'havia programat, eh? La gent s'ha divertit, s'ho ha passat bé, hem tingut molt bon temps, el temps ha acompanyat. A vegades és allò que penses, bueno, coses que es fan al carrer, que si plou, que si tramuntana, no, aquest any ha estat perfecte i la gent ha pogut gaudir plenament de l'acústica. Avui tenim marcats a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Refrany del dia, els raïms, l'agost els madura i el setembre els captura. I amb les onades de calor, el canvi de temps fa que també això, fins i tot el recollir el raïm, la verema, comença abans. Abans començava a partir del 15 de setembre i ara el 15 d'agost, un mes abans, ja hi ha doncs, gent que està per la mà, eh? Gent que està collint el raïm. Aquest any les tomates fatal, eh? Parleu amb els pagesos. Les tomates, si no són de, com aquí les tomates de quatre vents, que són boníssimes i que són d'invernadero, que diuen, molt bé, eh? Clima allò controlat, humitat controlada, les que es fan habitualment, que fan els pagesos als horts, aquest any molt malament, eh? Petites, cremades... El sol ha sortit a les 7:14 minuts, s'amagarà a les 8:25, es va escurçant el dia, tot i que aquesta setmana, atenció, eh? Temperatures que poden arribar a partir de dimecres-dijous, als 40 graus en molts llocs de Catalunya. Torna a fer molta, molta calor. Avui, dia 31 d'agost, es celebra el Dia Internacional de la Solidaritat, Dia Internacional dels Afrodescendents, Dia Internacional de l'Obstetícia i Dia Internacional de la Consciència sobre la sobredosis. La frase del dia diu, no estar muerto, però això no vol dir que estiguis viu. Va dir, hey, coming. Hi ha gent que no aprofita la vida, eh? Vinga, cada dia, deixeu-vos de viure en el passat i en el futur, no? Si jo d'aquí uns anys faré això, faré allò... Mai sabem què farem el dia de demà, d'aquí unes hores. O sigui que hem de viure el present al màxim. Avui també Santa Consuelo i Santa Amia. No sé si la nostra exalcaldessa Consol Cantenys fa avui el seu sant, si ho fes... Moltes felicitats, que tingui un bon dia, si no també, que tingui un meravellós dia, eh? Avui tenim lluna menguante, 91,77% il·luminada. Per cert, es veu preciosa, ara no hi ha ni un núvol. Si mireu cap a, jo diria, zona nord-oest, està la lluna preciosa. Com si miréssiu la Mare de Déu de Mont, entre la Mare de Déu de Mont i el Canigó, eh? Aquesta zona així, Vallter, mirant cap a Vallter. Avui, 31 d'agost, és també dia per recordar l'efemèrides històrica. L'any 1998, Corea del Nord llança el Kemensoncho, l'estrella brillant, el primer satèl·lit d'observació terrestre que llançaven, eh? Això dels satèl·lits, algun dia algú haurà de treure els satèl·lits que hi ha por allà dalt, perquè tothom llença satèl·lits, però ningú recull, eh? Ja sé que alguns cauen a la Terra i el que sigui, però ja diuen que hi ha una brossa especial... L'any 1997, Diana Spencer, princesa de Gales, moria en un accident de cotxe en estranyes circumstàncies a París. Tal dia com avui, l'any 1997, moria Diana Spencer, Diana de Gales. El mateix dia, representants de més de 100 països es reuneixen a Oslo en una conferència internacional sobre la prohibició de les mines antipersona. Encara es fan servir, eh? I molt, si no mireu la guerra d'Ucrània. L'any 1990, la República Federal d'Alemanya, de tendència neoliberal, i la República Democràtica Alemana, de tendència socialista, firmen el Tractat de la Unió. L'any
L'any 1987, Michael Jackson llança Bad, el seu tercer disc, i es converteix en el primer i únic artista en haver tingut 5 singles en el número 1 de la llista Billboard. I l'any 1963 entra en funcionament la llamada Línia Caliente, el telèfon vermell entre Washington i Moscou. I tal dia com avui, 31 d'agost, és l'aniversari de Jeff Hardy, lluitador professional nord-americà, 49 anys, Sara Ramírez, actriu nord-americana, 51, Chris Tucker, actor i humorista nord-americà, 55, Julie Brown, actriu nord-americana, 63, Edwin Moses, atleta nord-americà, 71, David Pulitzer, físic nord-americà, Premi Nobel de Física el 2004, 77 anys. Richard Gere, oi, el Richard Gere, tu, actor nord-americà, 77. Ivan Morrison, cantant i compositor irlandès, 81 anys. James Coburn i Friedrich Marc, actors nord-americans, descansin en pau. Avui hauria estat el seu aniversari. Ens hi fixem amb l'Empordà, Empordà.info, per saber què es cou a la comarca. Eric Lee, a Silicon Valley no importa que siguis ni d'on vinguis, ets benvolgut. Fases de Climent, crònica d'un despropòsit en un carrer estratègic de Figueres. Mor una dona de 73 anys a la platja de la Rovina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La casa més cara de Catalunya a la venda és a l'Alt Empordà, 22 milions d'euros i accés privat al mar. Però l'accés privat, accés directe, perquè la costa no és de ningú. Abans sí que la gent tenia una casa i no et deixaven passar, no podies passar perquè els senyors vivien allà i allò era accés directe al mar i era només seu. Avui hi ha camins de ronda i la llei ho diu ben clar, que les platges són públiques. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafana FM. Vinga, som-hi, tenim molta feina per endavant i començarem amb Aitana i el seu superestrella. Així sona. Benvinguts, bon dia, us parla Toni Guerrero.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Va, tot un mix d'aquells per començar bé el dia de forma tranquil·la, però recuperant algunes cançons de sempre.

música per començar el dia, eh? Un mix d'aquests tranquil·lets. Vinga, els veia molt... És que això del 31... És molt dur treballar un 31 d'agost, eh? Però bé, Banda Neon, Búhos, bon DJ, El Ventilador...

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Segurament t'estimo. Són ells, són els Amics de les Arts.

0: senyal.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Exacte, una mica entre tots i podem fer que el nostre municipi estigui net i polit, allò que diuen, cincelado. Bruno Mars, Whiskey Hall.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Miquel Abras, Sergio Dalma, plegats amb aquest Fills del Mar.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant. Terra i mar, plens, controlats.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Benvinguts en aquest dilluns a aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal. A hores d'ara, aquestes són les notícies més importants i destacades arribades a la nostra redacció. Els càmpings gironins preveuen un any rècord mentre la Costa Brava centre frega al ple. El Suprem confirma la condemna de 18 anys de presó de l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera de Cabanelles. Mor una dona de 73 anys a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries. Una actuació policial contra el nudisme a Port de la Selva acaba a la síndica de Greuges. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. La Costa Brava tanca aquest diumenge el mes més fort de la temporada turística amb un balanç molt positiu. Val a dir que aquest balanç és positiu perquè ha estat un estiu pràcticament de rècord amb moltíssima gent que ha vingut a passar unes vacances a casa nostra. I és que el grup Costa Brava Centre situa l'ocupació dels establiments turístics entre el 90 i el 95% des de Sant Joan fins a l'agost. Els càmpings gironins també han registrat molt bones dades amb una ocupació d'entre el 65% i el 85% durant els mesos de juliol i agost. El sector preveu una temporada rècord i destaca especialment l'augment de clients fora dels mesos de temporada alta. Les associacions turístiques confien que la bona ocupació es mantingui durant el setembre i l'octubre. A partir del setembre, els càmpings guanyen el pes al client sènior procedent del centre d'Europa, mentre que durant l'estiu predomina el turisme familiar, les famílies amb mainada. L'únic element que ha condicionat la temporada ha estat les altes temperatures. La calor ha reduït l'afluència dels restaurants durant les hores centrals del dia i ha disparat el consum elèctric dels càmpings, especialment per l'ús de l'aire acondicionat. Una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. L'avís d'emergència s'ha rebut a les 4 i 15 minuts, alertant d'una dona que havia perdut la consciència a la platja. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i li han practicat maniobres de reanimació. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar la campanya del bany. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat 2 patrulles i s'han fet càrrec de les diligències. Segons Protecció Civil, 22 persones, com deien, han mort ofegades a la platja des de que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven en una platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines i 5 en aigües interiors com rius, llacs o pantans. Una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya per a una actuació dels vigilants municipals i dels Mossos d'Esquadra que, segons el seu relat, es va produir després que es banyés nua en una zona de roques del Cap del Vol. La Federació Naturalista Nudista de Catalunya ha denunciat els fets i defensa que el nudisme no està prohibit per l'ordenança municipal. L'entitat reclama que s'aclareixi quina era la base legal de la intervenció. Segons la queixa, els fets van passar el 24 d'agost quan la dona es banyava nua amb la seva mare de 87 anys i la seva neta de 7, en una petita cala. 2 vigilants municipals s'haurien desplaçat arran de la queixa d'un altre banyista i li havien comunicat que el nudisme estava prohibit. Com que no portava documentació, els vigilants haurien acompanyat fins al seu domicili, on posteriorment també hi hauria anat una patrulla dels Mossos. La dona assegura que els agents li van requerir que s'identifiqués i que després de diverses discussions va acabar lliurant la documentació perquè, segons afirma, sentia pressionada i intimidada. La dona demana ara a la síndica de Greuges que investigui l'actuació. La seva neta, de 7 anys, hauria presenciat els fets. Segons la denúncia, hauria mostrat símptomes d'angoixa i també de por. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 18 anys de presó per a Florin Petco, condemnat per l'assassinat d'un home al febrer del 2021, el cos del qual va ser localitzat al voral d'una carretera de Cabanelles. El Suprem ha inadmès el recurs presentat per la defensa i avala la qualificació d'assassinat, especialment perquè considera acreditat que la víctima no es podia defensar en el moment de l'agressió. Inicialment, l'Audiència de Girona havia condemnat Petco a 22 anys de presó. Possiblement, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebaixar la pena a 18 per eliminar l'agreujant d'encarnissament, ja que la víctima es trobava inconscient quan va patir les ferides al coll. Els fets van passar la matinada del 28 de febrer del 2021, després d'una festa a Vilafant. Segons la sentència, Petco va colpejar greument la víctima i posteriorment la va traslladar amb cotxe fins a Cabanelles, on la va abandonar al voral de la carretera després d'infringir-li diverses ferides. La víctima va morir a conseqüència del xoc traumàtic. El cos va ser localitzat hores després per un ciclista que va alertar els serveis d'emergència. Un segon acusat del cas va quedar absolt pel jurat popular per manca de proves sobre la seva participació en els fets. Previsió del temps per les pròximes hores.
2: Bon dia, una situació força tranquil·la per encarar aquestes últimes hores del mes d'agost a les comarques de Girona. Com a mínim aquest matí i aquest migdia, un palet de tramuntaneta que està bufant cap a l'Alt Empordà ha fet pujar la temperatura, però en canvi la humitat és molt baixa i el vent hi bufa, i per tant la sensació no és precisament de calor. I en canvi, en d'altres contrades més interiors, cas de la ciutat de Girona, a hores d'ara, doncs hem despertat entre els 14 i 16 graus, també a moltes viles de les comarques fora del mar. Aquest matí amb pocs núvols, ja amb aquesta tramuntaneta, i aquesta tarda sí que apareixeran nuvolades més potents, sobretot cap al Ripollès, també a l'interior de la selva o cap a la comarca de la Garrotxa. En aquests indrets arribarà a caure algun ramet, sobretot cap a la vall d'en Bas, la vall d'Hostoles o al sud del Ripollès en general. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies per aquesta informació.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: I en aquest informatiu del matí de dilluns us hem destacat que els càmpings gironins preveuen un any rècord mentre la Costa Brava Centre frega el ple. El Suprem confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles. Mor una dona de 73 anys a la platja de la Robina de Castell d'Empúries a l'Alt Empordà. Una actuació policial contra el nudisme a Port de la Selva acaba a la Síndica de Greuges. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a l'hora en punt hi ha més dades de la mà dels companys de la xarxa de comunicació global.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
4: Energia per recórrer carreteres.
0: Sí, sí, una mica d'energia per tornar a la feina aquest dia, eh? Sí, sí. Que us veig que aneu a la feina avui una mica cap baix. Valentia. Sí, sí, s'han acabat les vacances, per molts. Altres no, altres les començaran ara. Quina cara de contents que fan. Energia, doctor Prats, amb ells fins al butlletí de les 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer i responsable d'economia, Carlos Cuerpo. En aquest sentit, unes 300 persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per tal de reclamar solucions a la crisi migratòria. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa als accidents, s'han registrat dos accidents, un a Freginals i un altre a Amposta, tots dos en sentit nord, i també a l'Urgell, un cotxe va sortir de la via i va volcar des de 10 metres en un camí rural a Ribera d'Urgellet, deixant tres persones en estat crític, un de greu i un altre menys greu. I pel que fa a les afectacions en aquests moments a les carreteres, un accident a l'AP7 a Borrassà deixa la sortida 4 tallada en sentit Barcelona i també una avaria a l'AP7 a Barberà deixa un vehicle al voral en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cove i l'Espluga de Francolí està generant també retards de 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també mobiliten l'estació de l'L4 del metro, ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també es recupera el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre les línies amb rampes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a escoles bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia de curs, mentre els sindicats reclamen més recursos i el compliment dels acords. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral i nuvolades, volíem dir, a partir del migdia al Pirineu i al nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Era l'any 1997, Benicàssim, en ple Festival Internacional de Música de Benicàssim, tot un referent dels festivals. Doncs bé, l'any 97 estaven a punt d'acabar el festival, crec que era l'última jornada. El dia, aquella vespre, aquella tarda, aquella nit, de fet, hi havia molta expectació perquè havien de sonar els britànics a Blur amb aquesta cançó, i de sobte la zona d'acampada plena de gent, que ja havien passat allí un parell o tres de nits, i per tant ja feia, no?, aquell caliu d'humanitat que tenen les zones d'acampada dels festivals, va caure un diluvi, el que es diu, no, popularment, la del pulpo, doncs això, però més. Va caure un diluvi brutal, ja sabeu com són aquestes pluges de final d'estiu, i especialment a València, per desgràcia, ja en tenim referència, eh? Doncs bé, totes les tendes mullades, tothom mullat, tot destrossat, el recinte d'acampada, que era un recinte, que era un descampat, literalment, ple de fang, i això sí, sonant a tot drap, qui tenia algun reproductor amb altaveus, que abans no anava ningú, no era tan habitual anar amb auriculars, l'any 97 encara hi havia això, no?, les ganes d'haver de difondre la música, i per tant era tot cap a fora, doncs tothom que podia reproduir música cap a fora amb altaveus sonava a tot drap aquesta cançó dels Blur. Que tornem a repescar, perquè és molt potent. Va, mentrestant, jo us ja us explicar la meva batalleta de torno, perquè avui l'Obert per Vacances va justament de festivals d'estiu, del millor festival d'estiu del món, de la vostra vida, més que del món, I tothom té un festival al cap, i un any, o una anècdota concreta, o tothom té, doncs, la idea, la intenció d'anar a un festival que potser encara el té pendent. Ha plogut molt, mai millor dit, des d'aquell Benicàssim del 97, hi ha hagut altres edicions del festival, i no sé si alguna fins i tot passada per aigua. Quines anècdotes teniu dels festivals d'estiu? Avui us ho preguntem, i ho fem amb col·laboració, com sempre, amb l'ajuda dels amics de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui recuperem a l'Enric. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Enric,
1: què tal?
0: Núria, com estàs?
1: Mira, doncs molt bé, tornant de vacances, avui estic obert per vacances més que mai,
0: Ara ja se t'han acabat, ara ja és un no parar, no?
1: Sí,
0: d'aquí
1: doncs
0: fins
1: sí,
0: a l'eternitat.
1: Sí. Exacte, ens cuidem molt bé els altres aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, i la veritat, tenia moltes ganes de poder arribar en aquesta cluenda final de setmana, Jo crec que us ho heu passat bé quan jo no hi he estat, també.
0: Sí, i tant, home, tu diràs, amb el Jordi, l'Aina, qui em deixo? Em deixo algú, l'altre dia feia recompte.
1: L'Estela,
0: sí senyor.
1: Molt ben acompanyat, sí,
0: com està? Ja ho veus tu. I encara em falta gent per conèixer, no? Sou més gent encara, no?
1: Mare de Déu, sí, som molts. De fet, us convidem a venir cap aquí sempre que vulgueu, portes obertes.
0: Vinga, doncs no ho descarto, ara que començarem vacances tots. Enric, què ens pots explicar sobre els festivals d'estiu, o no sé si ja tenim les primeres interaccions?
1: Doncs mira, ja em coneixes, no he perdut pas el costum de mirar enrere i veure d'on venim, així que Núria, quan creus que va ser el primer festival de la història? Quan diries?
0: Ni idea. No ho sé.
1: Doncs mira, haguessis dit el que haguessis dit, t'haguessis quedat curties, que el primer festival de música de la història es va dur a terme el 586 abans de Crist.
0: És que està tot inventat.
1: Sí, no m'he inventat pas la sopa d'all, no. Concretament, en aquest cas van ser els Jocs Pítics de l'antiga Grècia. L'emplaçament d'aquest mític esdeveniment era, de fet, ni més ni menys el santuari de Delfos, a la falda del Mont Paran. I sí, era tot un concurs musical, ja que molt abans d'afegir-hi els esports, que després van ser les Olimpíades, aquest festival era una competició de música i poesia, on el guanyador rebia una corona de llaurer sagrat. Així que mira, si ens remuntem fa anys. I de fet, des de llavors fins avui en dia, en un moment en què els festivals ara mateix no són només un dels moviments culturals més importants del país, sinó també un dels grans motors econòmics durant l'estiu. I per què no dir-ho, i aquí obrim el gran meló que avui vull obrir a part dels festivals preferits de tots vosaltres, és que són un espai que cada cop està més masculinitzat.
0: En
1: serio? Sí, que no, ningú ho hauria dit, oi que no?
0: Home, veient com va la societat en general, sí, però la veritat que no m'havia plantejat analitzar els festivals des d'aquest punt de vista. Digues.
1: Aporto tres mostres, sí. No sé si hi ha referents, però sí els més coneguts potser arreu del país. Començarem pel Cabra Rock. Els d'enguany, veurem que dels 22 artistes que van actuar, només 6 eren dones. I alerta, i aquí també està el fet preocupant, si dieu, 6, no, vaja, 6 no, i és que gairebé totes eren programades en hores de baixa audiència i hores intempestives. El Canet Rock no es queda curt, ja que 11 artistes, només dues, alerta, eren dones, i un grup era mixt. mentre que al Festiwet, que aquest també us toca bastant a prop, sí, de 18 artistes, només hi havia 4 dones i 2 grups mixtes. Aquest potser és el que no salvaria més els números, però sí que no és potser tan radical com els altres.
0: Clar. La cosa és que va ser primer l'ou o la gallina, no? Si és que els festivals no promocionen formacions femenines i, per tant, no són tan conegudes, o és que simplement són un reflexe del que passa a la indústria musical, que és molt difícil a les formacions femenines, doncs, tirar endavant.
1: Exacte.
0: I, per tant, ja no s'hi posen. No sabem
1: exacte.
0: Si és causa i què s'afecta.
1: És un peix que es mossega la cua, d'alguna manera. Es produeixen, des de les grans productores, es produeixen més artistes masculins sempre, perquè té, doncs, bueno, perquè les xarxes socials i tota la societat està muntada d'aquesta manera, no? I té una promoció més fàcil i més ràpida.
0: També diuen que els nois no escolten música, si és que es pot dir que hi ha música de nois i de noies, eh? Que a vegades es pot parlar de gèneres i tal, però que els nois no escolten música feta per noies, mentre que les noies escolten de tot. Això s'ha dit, no sé, ho deixo sobre la taula, penseu-hi.
1: Sí que és cert que hi ha festivals, al nostre país, encapçalats al 100% o majoritàriament per dones, com podria ser el Women Festival, el Festival Dona Art en Femení, el Festi que faltava, el Fent Jazz o el Women on Tour. Però les xifres del que mouen el motor econòmic i el fet d'haver de crear festivals precisament com aquests que acabo de dir en aquesta línia, jo crec que ens hauria d'obligar una mica totes plegades a fer una mica d'autocrítica, en definitiva demanar ben alt i clar quin tipus de cultura volem, ja que en definitiva, si tots els festivals existeixen i les plataformes de música és perquè tots nosaltres hi fem cap i invertim unes grans quantitats de diners, cada cop més.
0: Molt bé, una bona mirada cap als festivals, però busquem anècdotes, Enric, eh?
1: Va, sí, més quin és el vostre festival preferit? Exacte.
0: Tu en tens ja o què, de festival preferit? Tu ets de festivals?
1: Mira. Jo sóc molt de festivals, però no sé si podíem incorporar dins de festivals. M'agraden molt els cicles, també, més que festivals.
0: Ah, vale, sí.
1: Els cicles de música, o aquests festivalets que podríem dir d'un dia, no? Que no és que s'allarguin en el temps. Per aquí a la zona en tenim alguns de molt bonics. Jo, per exemple, quedaria amb el Maratafol, que és molt petitó, ho dic amb boca petita, però és en un lloc molt especial, molt reivindicatiu i que es porta uns artistassos sempre increïbles, increïbles.
0: Clar. És que després hi ha aquells festivals fets a l'engròs perquè vinguin milions de persones i després
1: Correcte.
0: Hi ha aquells que es fan com a petit comitè, no? Com a, sí. que ho munta pues, algú que té tirada cap a això i que intenta... Sí. Bueno, que la filosofia és una altra, no?
1: I sense ànim de lucre, moltes vegades amb voluntariat dels propis pobles, sí.
0: Sí, hi ha de tot. Ai, festivals, de moment parlem dels estiu, però recordeu que la tardor també continua el tema
1: Alerta.
0: Festivals d'una altra manera,
1: Alerta.
0: No? Molt bé.
1: I tant.
0: Ja tinc ganes d'escoltar els missatges. Com ho hem
1: obrim
0: de fer?
1: Xarxes.
0: Com
1: obrim xarxes. Que entri en l'Instagram tota la nostra audiència, que en el reel que hem publicat, per exemple, doncs que ho expliquin a comentaris i que en el número de WhatsApp que expliquem i donem al mateix reel, doncs ens enviï un àudio. Ens encanta escoltar-vos la veu, així que ja ho sabeu. Línies obertes.
0: Molt bé. Enric, doncs fins ara mateix a les 10 tornem a connectar.
1: Fins ara, a veure.
0: Vinga, que l'Obert per Vacances inclou festivals i altres continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, quan un li pregunten quin és el millor festival d'estiu, sempre pensem, no? Directament, el primer que es ve al cap és música. Doncs avui us presentarem un festival de cinema, que clar, també n'hi ha. A Bot, a la Terra Alta, ja fa molt de temps que fan l'Infecte i s'han especialitzat en, noves propostes dins del cinema, noves tecnologies, per dir-ho així. Després, en un reportatge que ens han portat els de la Plana Ràdio, ho escoltarem. Però començarem el programa parlant de salut mental i estiu, com ens afecta la calor, com ens afecten els canvis de rutines i hàbits a la nostra salut mental, fins i tot si creiem que estem sans en aquest sentit, eh? Com ens afecta l'estiu a la nostra salut mental, tal qual. També celebrarem el cap de setmana més que profitós a Sant Fèlix, a nivell de castells, ja ho sabeu, Dia de Castella de Sant Fèlix, que sembla que ha sigut superba. Coneixerem els creuers des de dins, molt endins, més enllà del personal, fins i tot d'entreteniment i de servei. Qui comanda les equipes? Qui porta les naus, qui porta els creuers? Ho farem amb una entrevista molt, molt interessant. Marxarem cap a Salomó per conèixer una empresa que fan roba de bany, sí, banyadors directament, però d'altíssima qualitat, i s'han fet un forat dins d'un nom vaja, dins d'aquest mercat d'alta costura. Després també a l'Espai Maramar, que ens duen des de l'Escala, avui sabrem com cuidar els nostres mars, com ho fan les entitats o les administracions i també les entitats que en treuen profit del mar, no? La salut dels nostres mars. I en temps friki, que ens porten des de Vilafant avui al darrer lliurament per explicar-nos, a veure si entenem tots plegats, què tenen d'especial els manga i els anime que ens agraden tant, a petits i a grans. Aquests són els continguts de l'Obert per Vacances d'avui, que arrenca la seva darrera setmana en antena. Espero que també amb la vostra companyia, que ens agradaria acabar molt, molt amunt. I fent una altra vegada canvi en els companys pel que fa a la ronda d'informatius. Ara ho sentireu, ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: Comencem, com sempre, la ronda connectant en Girona, i això no canvia. Tornem a saludar el Pau Villafany. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia ens du cap a Salt, i és que ens diu que hi ha ferit un home per un tret a la cama, això en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis.
1: Sí, els fets van passar dissabte cap a les 8 del vespre, i segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit va estar traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no estem per la seva vida, i els altres implicats van marxar del lloc dels fets, i de moment no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I el Suprem, que confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera, Cabanelles.
1: La sala inadmet el recurs de la defensa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar en 4 anys la pena de 22 anys que li havia imposat l'Audiència de Girona. El Tribunal Superior va eliminar l'agreujant de carnissament perquè la víctima estava inconscient quan el processat li va infligir diverses ferides al coll. La defensa va portar el cas al Suprem, posant en dubte sobretot que es pogués apreciar traïdoria, però l'alt tribunal conclou que la víctima no es podia defensar de cap manera i avala la qualificació d'assassinat.
0: Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment.
1: Segons l'alcalde Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha, que segons apunten fons municipals serien uns 370. Jiménez detalla que són habitatges que no generen res, i per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
2: Els oferirem a eximir de pagar l'IBI, que el contracte de lloguer el signi amb l'Ajuntament i no amb la persona que ocupi el pis, perquè l'Ajuntament sigui el que dona les garanties. Li garantim, òbviament, el cobrament a l'1 de cada mes. Fem una línia de subvencions per manteniment dels habitatges. Però bueno, al final avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater.
1: A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges.
0: Molt interessant aquesta darrera notícia, especialment. Gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Una abraçada.
1: Fins demà.
0: Fins demà. El tema de l'habitatge, que també preocupa en terres gironines, anem cap a terres barcelonines. En aquest cas, agafa el relleu aquesta setmana Rubí i l'acompanya Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, ja veiem el setembre a tocar, com que comença demà el mes, i us parlem ja del curs 2026-2027, el curs escolar, que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat.
3: Sí, l'any passat ja va tancar amb 1.640 aules d'acollida, un volum que ja era el màxim registrat fins llavors. Tal com va pactar la conselleria amb els sindicats el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, un 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament idèntica a la de l'any acadèmic anterior. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des de 2008. Per altra banda, la vaga de professors el primer dia de curs escolar segueix convocada, i caldrà veure si les noves mesures seran suficients pels sindicats.
0: L'Euríbor, que va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que es refredi el mercat hipotecari.
3: Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compra-vendes continua consistent, sobretot pels alts preus del lloguer. A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès en un 0,25 punts, els especialistes recomanen passar els préstecs a tipus fix, perquè la majoria dels bancs mantenen les condicions. Escoltem a David Serra, soci de H2B i director de l'oficina de Barcelona.
4: També es preveu una pujada del tipus d'interès en setembre, del 2,25 que està ara al 2,5, i jo crec que això ja ha vingut la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
3: Serra, especialista en la negociació d'hipoteques, assegura que l'augment de l'Euríbor hauria de ser molt descarat perquè tingui un impacte significatiu en les quotes a llarg termini. Així mateix, malgrat la pressió dels preus per l'impacte a la guerra de l'Orient Mitjà, l'intermediari financer remarca que l'escenari no és tan descabellat com el de 2022 amb l'esclat del conflicte a Ucraïna.
0: Doncs mira, acabem parlant d'habitatge també, i encara una darrera notícia. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Sí, ho ha informat Adif aquest matí. La sostracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover a l'Alt Camp i Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de Sagrera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Ens anem escoltant tota aquesta setmana.
3: Moltes gràcies a tu, Núria.
0: Molt bé. Mariona Jerez des de Ràdio Rubí, i nosaltres que seguim avançant, ara toca passar per Lleida. I el nostre enllaç a Lleida aquesta darrera setmana de programa és la Judit Castellà, 2-1. Judit, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant de que avui justament comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella. Els treballs s'inicien en un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida, i això sí, esteu alerta perquè obligaran a desviar temporalment el trànsit per la calçada en sentit Barcelona.
5: Així és, Núria. La primera fase de l'actuació se centra en la calçada en sentit Lleida, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre el límit amb la demarcació de Barcelona i Cervera. Els treballs comencen a la Panadella i avançaran en direcció a la capital de la Segarra. Mentre durin, el trànsit en sentit Lleida es desviarà temporalment per la calçada en direcció Barcelona. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d'unes 4 setmanes i, per tant, es desenvoluparà durant el mes de setembre. Un cop completats aquests treballs, la resta de la intervenció es posposarà fins a la primavera del 2027, un calendari que s'ha plantejat d'aquesta manera per evitar que el fred i les pluges dels mesos de tardor i hivern puguin alentir les obres. En total, aquest projecte preveu rehabilitar uns 8,5 quilòmetres de l'A2 amb una inversió de 12,3 milions d'euros. L'actuació inclou tant la rehabilitació superficial del ferm com també intervencions puntuals de caràcter estructural. Recordem que aquesta intervenció arriba després de les obres d'emergència que el Ministeri de Transports va haver d'executar aquest passat hivern arran del deteriorament extraordinari del ferm provocat per episodis de meteorologia adversa. Aquella actuació, que va tenir un cost de més de 3 milions d'euros, va permetre reparar de manera urgent diversos trams afectats per l'aparició de nombrosos clots que també van provocar desenes de punxades de pneumàtics.
0: Doncs mira, també és moment de fer balanç per allò que acabem el mes d'agost, i és que el Pirineu de Lleida manté les xifres d'ocupació turística mentre que l'eclipsi genera un impacte important a la plana. Les pernoctacions de l'Alt Pirineu i l'Aran oscil·len entre el 70% i el 95% al llarg de tot el mes d'agost.
5: A falta de les últimes dades, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu almenys igualar la temporada passada considerada com a extraordinària. Com és habitual, els dies d'agost es mantenen al calendari com un període destacat. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat.
6: El mes d'agost és un mes tradicionalment importantíssim, i tant el sector de hoteler com el sector de les cases rurals, com els càmpings, com els esports d'aventura, pues estan amb unes xifres molt, molt elevades. Lògicament, les dues setmanes centrals, que sempre són les dues setmanes punta, a hoteleria ja es parla d'un 90-95%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost, pues estarien parlant al voltant d'un 70-80%.
5: Serrano també apunta que el sector dels esports d'aventura manté xifres elevades de turistes. Pel que fa al perfil de visitants, Serrano destaca una pujada significativa del turisme francès. En tot cas, però, assegura que també han passat per les terres de Lleida visitants de tot arreu, com Austràlia i els Estats Units, per l'eclipsi del mes d'agost, sobretot a les comarques de la Plana.
0: I acabem parlant de sinistralitat. Un cotxe volca a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i deixa tres persones en estat crític. El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.
5: L'accident va tenir lloc ahir en un camí rural a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre quan passaven 9 minuts de les 6 de la tarda i el SEM va atendre les 5 persones afectades d'origen andorrà. Com dèiem, 3 han estat crítics. Una de les persones va poder sortir del turisme per trucar a emergències. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
0: Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes notícies de Ponent, Judit Castellà. Uau! Gràcies.
5: Gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. Acabem la ronda a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio, bon dia.
7: Bon dia.
0: També fem balanç del que ha estat l'estiu al sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95% durant els mesos d'estiu.
7: Doncs sí, també fem balanç. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les de dos anys anteriors, amb un juliol que ha costat arrencar i amb un agost que ha funcionat bé. Amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i britànics. Les cases rurals ebrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest agost, amb una primera quinzena molt bona coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Torebre, Juan Jovel.
8: L'estiu en global ha estat bé, la gent està contenta. El juliol, pues, bueno, baixa molt. Pot hi haure una ocupació del 30%, perquè encara no hi ha moltes pernoctacions així de vacances. Pues, ha sigut ocupar els caps de setmana, més que res. I després l'agost, pues, amb rondar el 80%, que, bueno, és, sense que sigui a destacar, ha sigut algo millor que l'any passat.
7: Segons Guardià, la temporada d'estiu d'enguany ha estat molt similar a les del 2024 i 2025, les quals van ser dues campanyes turístiques bones. La destinació ha rebut turistes espanyols, seguit dels francesos i britànics.
0: Altres notícies, no cal que t'hi esplaies gaire, que després tenim podcast casteller, però tenim, vare, celebració, felicitat a la Colla Jove de Tarragona.
7: Doncs sí, no ens esplaiarem gaire, però ahir la Colla Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, signant la millor actuació de la seva història, acompanyant-lo del 5 de 9 en folre, del 2 de 9 en folre i manilles i del Pilar de 8 en folre i manilles. I també destacar els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop en tota la història dels castells el Pilar de 9 en folre, manilles i puntals. Després ens ho explicaran millor. I en esports,
0: I
7: Núria...
0: Contents també?
7: Avui. Contents també. Bona notícia. Gran estrena del Nàstic de Tarragona aquesta temporada 2026-2027, ja que ahir va ser capaç de derrotar el Real Saragossa per 2-0 amb els gols de Sinan Bakis i Carlos Segura. Va ser un partit on el Nàstic es va posar per davant el marcador molt aviat, al minut 1. I un últim apunt en esports, i és que arriba l'onzena edició de la Tarracoaigües Obertes aquest diumenge 6 de setembre a la travessia de les 6 platges a Tarragona, i en aquests moments ja hi ha aproximadament 200 participants, esperen arribar-ne a 300, i com a novetat enguany s'incorpora la travessia adaptada per persones amb discapacitat.
0: Doncs moltes gràcies, Marina. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Amb la connexió darrere amb Tarragona Ràdio, amb la companya Marina Pérez Got, tanquem la ronda d'actualitat i entrem ja en matèria amb la primera entrevista del dia.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar. I qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no? I per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etc. I això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com es pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé, no? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines, no? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no? A tornar a agafar tensió per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I bueno, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no? Quan tornem a la rutina, és un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
2: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció, i això genera sempre un petit malestar, no? Un petit malestar que pot ser més gran també. Però tenim tendència socialment en els darrers anys a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no? Com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar que és absolutament normal li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressiu, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques, i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I, bueno, ja abans de la tornada a les rutines i a l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden...

0: poden generar frustració o poden acabar perjudicant-nos?
1: Sí, sí, sí, de fet aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades és, per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes de totes totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible i per tant que, a més, que volem passar-ho excepcionalment bé i a més compartir-ho en xarxes socials, etc, etc, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això dèiem abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà, l'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
2: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera, això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera, ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible.
1: Sí, sí, clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais no, d'aïllament fins i tot per superar més aquests problemes, però és un clàssic, sí, ja sabeu també, no? Que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no? Perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
2: I de fet hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
1: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què a més tothom vol passar-ho bé, tothom vol, té aquesta pressió, no? Perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions, i en alguns casos quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
2: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
1: Sí, perquè solen ser poc realistes, no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que en les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagi aquestes alternances del cicle entre tensió i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etc, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos. No, hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
2: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu o depèn de la patologia?
1: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
0: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes? Així, molt, molt, molt ràpid. Tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia. Tres exemples.
1: Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre també, gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria així ràpidament.
0: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
2: Molt interessant, teníem pendent.
1: Molt bé.
2: Gràcies, Roger.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
2: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
0: Fins ara, adéu.
2: Doncs vinga, que seguim avançant en contingut. Ja sabeu que aquí a l'Obert per Vacances és un no parar després d'un tema a l'altre, i ara toca parlar de la superdiada castellera d'aquest cap de setmana. Toca parlar de Sant Fèlix.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
2: Ara el que faríem seria donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. Avui, però, serà un podcast que no serà un podcast, serà especial, perquè farem el repàs del que ha passat aquest cap de setmana, sobretot després d'una històrica diada de Sant Fèlix. Ho farem en directe als estudis de Tarragona Ràdio amb el nostre company Eric Rosique, company de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bon dia, què fas aquí?
4: Molt bon dia, Núria. Doncs explicar-te la diada de tots els temps, no?, que s'ha viscut a Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. 4 hores i 2 minuts de diada, però que va valdre la pena, per veure els millors castells que recorden.
2: No t'ho donat temps de descansar, eh? Va ser tan intens que diu l'Eric, diu, vindré i faré el podcast en directe.
4: Exacte.
2: Doncs tu mateix, per on comencem?
4: Doncs escolta, hem de començar i hem de posar el focus en un castell inèdit que es va descarregar, que va ser el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. És el primer cop que es descarrega aquest tros de castell, podríem dir. A més, va ser a l'última ronda, la ronda de Pinal, de Pilars, perquè els castells de Vilafranca també van fer una diada espectacular. Els hi va quedar encarregat el 4 de Deuenforra i Manilles, però sí que van descarregar el 3 de Deuenforra i Manilles i també el 3 de 9 amb l'agulla, per completar-ho amb aquest pilar de 9 Deuenforra, Manilles i Puntals, que fa el virar doncs, una nova dimensió castellera, perquè s'havia carregat l'any 2022, però no ho havien tornat a provar els castells de Vilafranca i ho van fer doncs, descarregant-ho. Sí que és veritat que hi ha hagut una mena de debat, perquè quan sortien al pis de quarts doncs, es van sorrar i hi ha hagut una mica de debat a les xarxes, però vaja, gairebé tot el món casteller el dona per descarregat. Així que bé, ha sigut una diada increïble dels Verds i això ho valorava el cap de colla dels Verds, l'Àngel Grau.
2: Sembla que podríem escoltar l'Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, que sens dubte devia declaracions de després, no? Deia estar contentíssim.
4: Sí, tant. A més, deia que això, no?, que havia sigut una feina de picar molta pedra, d'estar assaig a assaig, així que bé, doncs estava ben content l'Àngel. Si no el podem recuperar, doncs ja el recuperarem. No passa res.
2: Seguim endavant. Concurs de castells? Perquè...
4: No. Si hem de basar-nos en el sistema de concurs de castells, ara aniríem amb la Colla Vella, que seria la segona que va fer la millor
2: tot diada. Tot això ja comença a puntuar, sí, exacte, pel concurs. Per això estan les colles tan posades.
4: I tant. O sigui, per això, si ens basem en el sistema de concurs de castells, doncs passem amb la Colla Vella de Sigues de Valls, que van descarregar un 4 9-net, un altre cop un 4 9-net de postal. Van intentar el 4 de 10 amb Forra i Manilles, va quedar encarregat, però sí que és veritat que va estar a punt la Vella de descarregar el castell de 10 a Vilafranca del Penedès. Després van fer el 4 9 amb Forra i Pilar, i finalment un pilar de 8 amb Forra i Manilles, que va ser un pèl èpic, que si veieu les imatges dels companys dels castells en xarxa...
2: De patir molt,
4: perquè s'ensorrava el castell, però com va aguantar el quart del castell per descarregar aquest pilar de 8 amb Forra i Manilles.
2: Mm-hmm. Èpic també, o almenys no sé si èpic, però contentíssims estaven els de la Jove de Tarragona, no?
4: La millor dia de la seva història, de
2: sí,
4: la Jove de Tarragona, tal qual.
2: Diu,
4: Sí, exacte, això sempre es diu, però en aquest cas sí, en aquest cas ho podem dir. A més, hem de dir que van haver-hi moltes camises i, de fet, diria que va haver alguna ajuda dels castells de Sant Pere i Sant Pau i també dels Xiques del Serrallo. Per tant, va ser una diada on i Tarragona hi va ser present, i la Jove, que va descarregar el 3 de Deuenforra i Manilles, el tercer de la seva història. Després van descarregar en primera ronda el 5 de Deuenforra, que ja van fer per Sant Magí i també al Catllà, el 2 de 9 amb Forra i Manilles i el Pilar 8, tot descarregat. La Jove va ser l'única colla que va descarregar-ho tot a Sant Fèlix, una autèntica bogeria de diada per la Jove. Així que nosaltres el que escoltarem serà la Gina Fort, la cap de colla de la Colla Jove de Tarragona.
5: Jo només puc dir moltíssimes gràcies a tota aquesta gentada que hi ha cregut des del primer moment, perquè això que hem fet avui és gràcies a tot el treball que hem fet durant tota la temporada. Hem sigut moltíssims i aquesta setmana hem treballat molt per ser molts, perquè per fer el 3 a 10 necessitàvem molta gent, i hem vingut i s'ha demostrat que podem amb això i amb tot el que ve, i molt contenta per tots ells.
2: Passa que si comences així a Sant Fèlix, jo no sé com arribaran.
4: El concurs serà espectacular, Núria.
2: Clar, però les expectatives són enormes,
4: molt altes, molt.
2: Déu-n'hi-do. Escolta, per últim, pel que fa a la diada de Sant Fèlix, però no menys important, que no se'ns enfadi ningú, la Colla Jove Xiquets de Valls.
4: Sí, perquè van estar a punt d'ajuntar dos castells nets, van fer 4 de 9 net en primera ronda, després per agafar confiança en descarregar el 2 de 9 en Forra i Manilles, i volien descarregar el 2 de 8 net, però va quedar encarregat, van fer llenya quan sortia l'enxaneta, però també van descarregar el primer pila de 8 en Forra i Manilles aquesta temporada. Per tant, de les quatre colles, tres piles de 8 en Forra i Manilles i un pilar de 9 en Forra i Manilles i Puntals. Per tant, Núria, la diada de tots els temps. Ens sentirem a parlar d'aquesta diada de Sant Fèlix.
2: Els Diables Vermells, els sí. Diuen a la Colla Jove Xiquets.
4: Hi ha moltes maneres de sinonimitzar les colles i sí, són els Diables Vermells a la Colla Jove Xiquets.
2: Molt bé. Vinga, va, i a banda de Sant Fèlix, que encara teniu ressaca, tots els del sí. Món casteller, quines diades més hem de repassar?
4: Doncs farem un apunt de la diada de la Festa Major de Sitges, perquè han tornat els Minyons de Terrassa, que estaven en vacances, i bé, aquest petit apunt de que han tornat els Minyons de Terrassa de vacances, que van fer tripleta màgica, 4 de 9 Forra, 3 de 9 Forra i 5 de 8.
2: Repassem ara ràpidament l'agenda de les diades que queden per davant. Anem a l'agenda.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
2: Moment ara de de repassar, com dèiem, les diades que vindran els propers dies. A veure, quines hem de marcar el calendari, Eric?
4: Vinga, molt ràpidament. Pel cap de setmana, doble actuació per les dues colles de Xiques de Valls. Primer serà a la Diada de la Sagrada Família, actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà dissabte a les 6 de la tarda, tant colla joves com colla vella de Xiques de Valls. I a l'endemà actuaran a Montblanc, a les 12 del migdia. I finalment, molt ràpid, actuaran també una diada que ens hem de fixar, és la Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra. Sí, seran els castells de Lleida, els Nois de la Torre i els Xiques de Tarragona. És el plat, potser, on hem de fusar la mirada aquest cap de setmana, que serà tranquil, moltes colles fan vacances.
2: I a Cambrils?
4: Cambrils també. Cambrils hi haurà la Dia de la Mare del Camí, que on hi seran els Xiques de Cambrils, els Xiques de Reus i els Xiques del Serrallo, que ja sabeu que també estan fent, doncs, vaja, una temporada absolutament històrica.
2: Molt bé. Toca alguna entrevista o reportatge respecte al concurs de castells, aquesta setmana, Eric, què et sembla?
4: Sí, home, avui es tanca, només t'he de dir que avui es tanca ja el sistema de puntuació del concurs, ja sabrem quines colles van al concurs de Torredembarra, de dissabte i de diumenge.
2: Doncs vinga, abans que s'acabi l'obert, abans que s'acabi la setmana, parlem del concurs de castells, vinga, que és l'opera supercita castellera que tenim. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, gràcies, company.
4: A tu, Núria, adeu.
2: I avancem d'un tema a l'altre, anem a la segona entrevista abans d'arribar a les 10. Avui parlem de creuers, però ho fem no des del punt de vista de... Volem parlar amb una persona que hi treballa, però que no treballa en el sector de l'animació o en el sector dels serveis, no és aquella persona que us serveix el còctel al bar, per exemple, o que us fa el llit al matí perquè el camarot estigui perfecte. No, no. Avui ens anem a la sala de màquines i coneixerem una amiga de la Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Qui ens presentes i de què treballa la teva amiga, la Leire Orbegozo?
6: Doncs bé, la Leire és una alumna de Pont que treballa a Creuers i bueno, ha fet ja dues campanyes i ens explicarà una miqueta doncs, com funciona, no?, a treballar a les entranyes dels creuers. Buenos días, Leire.
7: Buenos días.
6: Bueno, Leire, primero de todo, preguntarte qué es lo que se tiene que estudiar, ¿no?, para poder trabajar y formar parte de la tripulación de un crucero.
7: Para poder ser de puente, que es básicamente los que conducen el barco, vamos a decir, se estudia náutica y transporte marítimo. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, pero en España creo que hay 7 universidades diferentes. Y luego también está la opción de ser parte de la sala de máquinas y ahí entonces se estudia máquinas navales.
6: ¿Y cómo es ser mujer, no? Porque supongo que la idea que tenemos como todos es que hay como muchos hombres. ¿Cómo es ser, no sé si la única, pero de las pocas que hay?
7: Sí, es verdad que no somos muchas. Es verdad que cada vez somos más. Pero bueno, también yo, por ejemplo, elegí ir a cruceros donde las mujeres están mucho más normalizadas, vamos a decir, y ellos también optan por tener muchas más mujeres, también porque está de cara al público y tener mucho más equidad, pero luego es verdad que en barcos de carga general todavía hay mucho recorrido que hacer, hay muy pocas mujeres, es un mundo muy masculinizado, pero bueno, también hay que ir... O sea, yo cuando entré a la carrera ya iba con la mentalidad de que es una realidad. Pero bueno, no hay que achantarse, vamos, que hay que elegir bien la compañía, que tengan también un sistema de apoyo en caso de, bueno, pues en caso de que a bordo no estés a gusto, da igual si eres, en este caso, si eres mujer o hombre, necesitas que te ayuden y bueno, yo creo que es verdad que se está cambiando, así que bueno, yo no he tenido problemas por mi caso.
6: Y quería preguntarte, ¿no?, vamos a conocer un poco cómo es por dentro un crucero. ¿Cómo son de diferentes las zonas de tripulación de las de, por ejemplo, los pasajeros a nivel de camarotes, los comedores?
7: Bueno, a nivel de camarotes hay mucha diferencia. Normalmente la tripulación, vamos a decir, duerme debajo del agua, lo que se diría. Son muchas más pequeñas. La mayoría de la gente comparte habitación, los oficiales no, pero yo como soy alumna todavía he compartido habitación hasta ahora. Y luego, comedor, bueno, en mi caso, en nuestro barco, teníamos permitido a los oficiales comer, desayunar y cenar arriba, en el buffet, con los turistas, vamos a decir, pero tenías que llevar el uniforme adecuado y si, por lo que sea, no te apetece ver a nadie, pues comes abajo con el resto de la tripulación. Y bueno, la comida es la misma, lo que se sirve arriba se sirve abajo, la verdad.
6: ¿Y cómo se organiza internamente un crucero? Supongo que hay turnos de navegación, guardias... O sea, cuéntame un poco cómo es un día para ti a bordo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué cosas tienes que hacer?
7: Bueno, yo como soy alumna, solo trabajo 8 horas al día. Pero un oficial en su contrato tiene una jornada de 10 horas. En mi caso solo hacía 4 horas de guardia y luego 4 horas de trabajos, vamos a decir. Entonces yo entraba a guardia de 4 de la mañana a 8 de la mañana, luego me iba a desayunar y luego seguía trabajando hasta las 12. Y luego a la tarde, porque si teníamos maniobra, pues igual me iba con los marineros a cubierta a desatracar o bueno, o igual hacía algo más. Y luego también puede ser que tengas la guardia a la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Entonces hacías el trabajo de los trabajos extras por la mañana, de 8 a 12.
2: Leire, hola, Leire. Pregunta, ¿y en el tiempo libre, entre esas horas que tienes libres, ¿no? Porque dices que obligada, o sea, la jornada laboral era de 8 horas. ¿Qué hacías en el tiempo libre? Porque no puedes, si no estás atracados, no puedes salir del barco.
7: Sí, bueno, muchas veces yo optaba por dormir, porque dormir es algo que no se hace suficiente para la carga de trabajo que llevas a bordo, pero luego también a mí me gusta mucho ir al gimnasio, cansarme físicamente, y si no, y si estábamos atracados, aprovechaba para bajar donde estuviésemos y darme una vuelta, aunque sea irme un poco lejos sin ver el barco y luego tomarme un café y luego volver.
6: Y bueno, quería también, ¿cómo es estar fuera de casa por periodos largos? ¿Cuántos viajes se pueden llegar a hacer sin volver a casa? Y sobre todo, ¿cómo se gestiona, no? Familia, amistades, pareja, estando embarcada, todas esas relaciones interpersonales.
7: Bueno, es verdad que no es fácil. Yo no lo llevo mal, la verdad, porque bueno, ya iba mentalizada de eso y me gusta lo que hago. Los oficiales tienen una rotación de 3 meses a bordo, 3 meses en casa. Y de los viajes, pues depende del itinerario de tu barco. Igual si tienes cruceros que se venden de una semana, pues ya haces mogollón. Pero luego hay viajes especiales que se venden, que igual son como 35 días haciendo, pues yo qué sé, Latinoamérica, o hay veces también mi empresa vende vueltas al mundo, vamos a decir, entonces ahí son como 2 meses en un mismo viaje, eso depende. Pero nosotros no miramos cuántos viajes vas a hacer, miras cuántos meses vas a estar. O sea, tú te desembarcas cuando te toca tu fecha y te embarcas cuando llega la hora.
6: ¿Y qué rutas has hecho tú? ¿Por dónde has navegado?
7: Pues esta vez he estado en Canadá, Nueva Escocia y luego nos fuimos al norte a Groenlandia y pasamos a Islandia, luego a Noruega y luego me desembarqué en Holanda. Y la anterior vez, mi primer embarque que tuve, hice Latinoamérica, la Antártida y bueno, el Canal de Panamá y así.
6: Y nada, las últimas dos preguntitas. ¿Cuál es la cosa más extraña que has visto trabajando en cruceros?
7: Bueno, extraña sí. Bueno, siempre se ve, pues, lo de siempre, ¿no? Gente borracha que hace un poco disturbios y hay que llamar a seguridad. Pero bueno, eso yo creo que la gente que trabaja en hoteles también habrá visto de todo. Lo único así que mucha gente no sabe y que es bastante habitual. Nosotros a bordo tenemos mucha gente y la mayoría de la gente que llevamos es gente mayor. Y claro, la gente mayor a veces se muere. Y sobre todo por infartos, y entonces nosotros tenemos una morgue en la que tenemos que mantener a la persona para poder desembarcarla.
6: Bueno, Leire, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a entrar en las entrañas de un crucero y saber cómo es la vida a bordo.
7: Sí, de nada. Muchas gracias a vosotros.
6: Adiós.
2: Leire Orbegozo, estudiant a bord de creuers. Moltíssimes gràcies també a Lídia Porta, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, per aquesta entrevista tan xula. Una abraçada, Lídia.
6: Una abraçada, fins després.
2: Fins després. Li toca encara fer l'agenda d'activitats. Això serà, però, abans de tancar el programa. De moment, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjans empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran el pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana han estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, a la C32, a la C31 i a la C65. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat en aquests moments, una avaria a l'AP7 a Subirats deixa un carril tallat sentit Tarragona i una altra, en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al voral en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cuber, l'Alt Camp i l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà està generant retards de fins a 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també l'estació de l'L4 del metro de Barcelona, reoberta avui després de 8 setmanes tancada per obres, i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut a les andanes, eixamplar també les escales i adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina, Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme la va treure de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i malgrat les maniobres de reanimació no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la temporada el 15 de juny. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.100 docents més fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 noves places a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia, mentre els estudiants reclamen més recursos i també el compliment dels acords. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ja ens temíem que aquesta setmana hauria de sonar aquesta cançó de Figaflowers. Ens agrada, però ens posa una mica tristos. Que no s'acabi l'estiu. Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm. És la sensació aquesta, no?, de que arriba a setembre, però que no s'acabi, que no s'acabi.
1: És així, i sembla que Instagram no hi ha cap reel que no porti aquesta cançó ara mateix, amb imatges de platgeta, mare Déu santíssima.
0: Però a veure, que és psicològic, que sí que avui s'acaba el mes d'agost, però l'estiu en principi encara no s'ha acabat, i a més la sensació d'estiu encara tampoc no té per què acabar-se, vull dir que ens queda tota la setmana.
1: Exacte, no? Bon, per desgràcia... Sí, sí, estem vivint amb un canvi climàtic que ara mateix l'hivern només és el gener i el febrer i la resta és tot estiu gairebé, per tant, no patiu els que voleu platgetes gairebé. Sí,
0: sí. Enric, vinga, que avui preguntem per festivals.
1: Vinga, va, doncs us ensenyo una miqueta, us deixo escoltar tot el que ens han dit els nostres oients i també bastants comentaris. Mira, comencem per la Susana, diu això.
2: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor festival de l'estiu és el Cabro Rock, perquè és l'únic al que vaig, però he de dir que no puc anar a totes les hores, o sigui, el meu cos ja no em permet anar des de que comença fins que acaba el festival. Aleshores només hi vaig algunes horetes, però si jo si hagués de triar un, triaria el Cabro Rock. També he de dir que ara mateix, miris el festival que miris, pràcticament els mateixos artistes estan a tots els cartells, o sigui que tampoc hi ha moltíssima varietat.
1: Així és, podríem parlar de... Sí. De festivals de setmanes, el festival de la setmana 1, el festival setmana 2, perquè els artistes realment el 70% segurament serien els mateixos. Sí, això és cert, jo crec que també els de la meva quinta ja entrem als festivals amb els que deixen entrar menjar, amb uns bons entrepans i bosses de patates o així, que és més econòmic, i així també doncs et vas aguantant durant tota la nit.
0: Tu ets més de got reciclable, de prendre el teu propi got, o de que ja te'l donin allí i ja te'l quedes ja de record? Això seria un altre tema.
1: Jo porto una bota de vi.
0: Què dius? Enric, no, en sèrio?
1: És del tamany d'un got, una bota de pell, sí.
0: Ostres, ets molt feréstec.
1: Sí, tinc una mica portar una banya de boca allà ben grossa, però sí, amb la bota de vi és el mateix tamany i normalment no m'han posat masses problemes també, perquè, bueno, l'entro desinflada, ho ensenyo i això, sí.
0: Jo us imagino trobant-vos al festival, tu amb la bota, ell amb la banya, allò com a entre la multitud,
1: no? Germans de sang, no? Que direm... Sí. Mira, he tornat jo i ha tornat una antiga amiga teva, a que saps de qui parlem, oi que sí, la digueu.
0: La Pilar?
1: Sí, vinga, la mateixa.
0: No, la Pilar, sí.
1: Com sempre, Pilar Espinavell, tot així, viu per aquí i passa unes setmanes per allà dalt, i avui ens fa una recomanació que jo també he fet a l'inici. Escolta, què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: Doncs per mi un dels millors festivals d'estiu és el Marata Folk. M'agrada molt perquè és en petit comitè i grans artistes.
1: Sí que ho veus, Marata Folk, jo també és un dels meus preferits en aquest cas, i bé, també és com un inici de temporada. Però escolta, tenim molts comentaris, tu em dius fins on tinc temps de cantar, jo te'ls vaig cantant tots, mai millor dit, avui que parlem de festivals.
0: El Marata Folk, però dona'm referència del Marata Folk, no tinc ni idea.
1: Marata Folk està ubicat a Marata, seria un municipi de les Franqueses del Vallès, és una barriada de masies, podríem dir, és un municipi amb molt ADN de territori, és un municipi que s'ha caracteritzat des de fa 3 dècades i escaig per la lluita contra el quart cinturó, i sempre ha estat molt reivindicatiu, i en aquest cas ens porta cantants com Projecte Mut, com Alosa, etc, i sempre, doncs, com dic, d'una defensa del territori aferrissada.
0: M'agrada, són festivals amb caràcter.
1: Exacte, sempre. Doncs mira, tenim també en Roger, que diu, per mi, un dels festivals més especials de l'estiu, que ja no tenim entre nosaltres, era el Clownia.
0: Ah, de circ o de pallassos?
1: Sí, Sant Joan de les Abadesses organitzava xarango, i era un festival musical, però també tenies tot un reguitzell de cultura al voltant del circ, etc. I era realment molt interessant, diversos escenaris, també un caire familiar, també durava tota la nit, però bé, era molt sa, podríem dir.
0: I debats, no? Tenir un espai de consciència, estic llegint, vull dir que anava més enllà de l'oci.
1: Sí. Estava polititzat, portava xarango, sabem els ideals de xarango, no?, que portaven i tot, i realment estava, era molt amè, molt bonic. Em va faltar, no el vaig arribar a fer. Però mira, també tenim la Ramona, que ens diu, alerta, el Canet Rock dels inicis, el 1975, de quan només...
0: Ja existia, això?
1: Sí. Diu que només arribar-hi ja era una aventura, i que hi anaven en trens que no hi cabia ni una agulla, i que després fins al Pla de Can Sala, llavors, que estava al mig del no-res. Quin temps, Quin temps.
0: Clar, és que també hi ha festivals que han evolucionat, ja no existeix el Canet Rock, estic veient, pot ser,
1: Sí, el Canet existeix.
0: Existeix, sí.
1: Existeix,
0: el que no sabia jo que era tan que es remuntava tan enrere, a 1975.
1: Sí, van començar... De fet, mira, el primer any que jo hi vaig anar quan es va tornar a fer, que crec que deu fer uns 10 anys potser que s'ha tornat a fer una cosa així pel cap baix, la meva mare em va dir, oh, que contenta que estic jo que vaig anar el primer. També va anar el del 75 i dic, mira, mama, doncs jo t'agafo el relleu, saps? I...
0: Doncs mira, primera edició, estic veient Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Sisa, l'Elèctrica d'Arma, la Plateria... Jolines!
1: Quants pagaríem, donaríem mig braç per poder anar amb aquests artistes ara mateix.
0: Molt bé. I el dificultats per arribar bé com ara, més o menys, si vas en tren. O sigui,
1: sí, de fet, és que el Pla Can Sala està damunt de tot, de Canet, no? A tocar a muntanya, però és un lloc que a través de l'escenari veus el sol, la sortida de sol, i es caracteritza perquè sempre hi ha un gran grup que diu que et dona la benvinguda, no? El dia, llavors... toca a les 5 del matí, quan ja no s'aguanta ningú els pets, jo arribo allà destrossat quan hi he anat i surt el son en aquell moment, vull dir que és un lloc emblemàtic i bonic. Sí, sí.
0: Molt bé. Mira, ja està anunciat el Canet Rock de l'any vinent, eh?
1: Sí, ara mateix...
0: El cartell crec que no, però sí els dies que falten.
1: Bueno, si vols el cartell, podem fer aquí una porra i encertem, com hem dit, sí, clar. 80%, Núria.
0: Bueno, tinc aquí artistes confirmats, vol dir que això és el 2027, no m'ho puc creure, és igual. Tirem.
1: Va, també tenim la Marina, que diu, jo em quedo més amb els petits cicles, no només musicals, mira, això també ho comentava jo al principi, i diu, sinó també culturals que es fan al Pirineu. Pirineu, fantàstic, Farrera, un bon poble també on la cultura és molt present i bé, jo també recomanar aquesta zona, eh? També és una forma de fer territori i de deixar d'alguna manera també doncs, aquests ingressos de cultura doncs, en petits llocs que fan coses d'una manera potser més desinteressada o més altruista, eh?
0: Molt bé, aquests petits festivals també estan molt
1: bé. Sí, sí. I mira, també tenim aquí, si vols, a l'Arlet, que ens diu el Cabra Rock, tot i ser un cartell gairebé purament masculí, però per mi i el meu grup d'amics significa l'inici de l'estiu. Això passa moltes vegades, que aquest primer sempre fa molta il·lusió, eh? Aquest solet, que després ens encansem del solet però, i de les cançons de l'estiu, però en aquell moment ho és tot.
0: I a més és això, eh? Depèn d'amb qui vagis, no? Si vas amb el grup, doncs ja és una experiència diferent, que ja t'és igual que estigui tocant a l'escenari, bé, ja tot
1: imposa. I és un ritual, de la pulsareta, ja coneixes l'espai normalment si vas cada any i és un ai, ja hi torno a estar, un any més, eh? Acaba sent, sí.
0: Caldria veure com ho veuen, els habitants de les poblacions on es fan aquests festivals.
1: Home,
0: que de
1: si no
0: sobte se'ls inundi de gent.
1: Clar, ara tots potser ja t'ho confirmaré, però crec que Vic multiplica per dos la seva població. Imagina't. I amb el Cabra Rock, i Vic no és una població petita, ja. O iguala, després t'ho dic exactament, que estic patinant, potser des d'aquí audiència agafeu un pinces, després us ho dic exactament. Sí.
0: Enric, si et sembla, parlem de més festivals, ho deixem de moment aquí?
1: Fantàstic.
0: Sí, doncs vinga, tornem a connectar abans que s'acabi el programa, podeu continuar aportant les vostres experiències.
1: Sí.
0: A mi me trobo a faltar anècdotes, una mica d'anècdota que us hagi passat en els festivals.
1: Fantàstic, anècdotes. Ja. Gent, ja ho sabeu, va, la meva és la bota de vi, quina és la vostra?
0: Molt bé. Doncs gràcies, Enric, fins ara.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Nosaltres ens quedem encara parlant de festivals, però no de música, que potser és el més obvi, no? Quan et pregunten un festival d'estiu, doncs no. Ara parlem d'un festival de cinema que des de fa molts anys que té lloc a Bot, a la Terra Alta, un festival que es diu Infecta i sobre el qual ens ha fet un reportatge molt, molt xulo el company Víctor Montesino de La Plana Ràdio.
4: Una cadira a la fresca, una pantalla blanca, una plaça que espera que es faci de nit. A Bot, esta imatge no és només el principi d'una projecció, també explica l'origen d'un festival. Infecta, el festival de cinema de la Terra Alta, ha arribat a la desena edició després d'una setmana de cine i creació compartida. Però tot va començar d'una manera molt més minuda, tal com explica Úrsula Agut Suárez, codirectora del festival.
5: Va començar una nit d'estiu en què l'Ivan i jo estàvem en un cinema a la fresca que feia Josep Molet, lo cinero de Bot, que aquí és tota una eminència. Ell va ser una mica l'espurna que va encendre la nostra necessitat de fer alguna cosa més enllà, no? de la mostra del cine a la fresca, no? Vam pensar que podíem provar de fer un petit festival de dos dies de curtmetratges fets per gent del territori, i la veritat és que mos va sorprendre la quantitat de participants, i a partir d'allí vam començar a anar cada vegada més i fins avui.
4: Aquella prova s'ha convertit en 7 dies de programació i en un festival que distribuís les activitats per Bot i també porta una jornada a Horta de Sant Joan. La desena edició ha combinat les sessions competitives de curtmetratges amb el Pitching Professional Highland Pro, el Mediterranean Industry Meeting, tallers, propostes familiars, la creació comunitària i una nova competició de realitat virtual. El creixement, expliquen els seus directors, no es pot mesurar només en dies o en públic.
5: Hi ha coses que són molt diferents i algunes coses que evidentment s'han mantingut. Una de les coses que s'ha mantingut i que és un valor que no canviarem mai és la dimensió humana. No, aquí estem en una zona rural i crec que la manera en com acollim, la manera en com pensem tot allò que farem partix de com som. Llavors, este festival pues, té esta identitat molt pròpia, molt marcada.
4: La dimensió humana també es nota en qui ocupa les cadires. Infecta no reunís només cineastes que presenten obra. Hi ha veïnat, famílies, públic de diferents edats, professionals i persones que s'acosten al cine des de llocs molt diferents.
5: Les persones que estan com a espectadores, com a audiència, no són només persones que fan curts. No, que presentar un curt. És a dir, tenim un públic molt divers, intergeneracional, i crec que, clar, és una cosa que ens caracteritza, no? I que d'alguna manera fa veure que Infecta no és només un festival de cinema, no? Sinó que és tot allò que enguany intentem explicar, que és comunitat, que és gent que té moltes ganes de tirar això endavant, també, no? Hi ha com una mica d'orgull territorial en tot això.
4: La relació de Bot amb la pantalla ve de lluny. La sala de cine està oberta des del 1963 i que abans ja n'hi havia hagut d'altres. El festival s'inscriu en esta categoria, però no treballa només durant la setmana gran d'agost. Al llarg de l'any impulsa formació, perfils emergents i suport al talent cinematogràfic. Ivan Massaguer Horta, l'altre codirector del festival, compara este procés amb la elaboració del vi. Cal esperar una edició sencera per tastar el resultat, detectar què ha fallat i saber què s'ha de millorar.
6: És tot un any que porta la feina fins que l'any de la setmana es concentra tot, no? I sí, l'any rere any sempre faig el comparatiu amb el vi. Tu fas un vi, jo m'agrada fer vi, faig vell. Llavors tu pots tenir una recepta d'aquell vi, però fins l'any següent tu no pots provar aquest vici de formulació que has fet, et surt o no, no? Llavors, amb Infecta, igual tens un any per veure totes les cagades que fas, totes les coses a millorar, tot el que veig ho has fet també, perquè hi ha moltes coses positives, i entre elles és el feedback de la gent. O sigui, cada any totes les activitats, per exemple, en guany, no? Des del primer dia, des dels tallers, des del vermut, des de totes les ponències, des del pitching mateix, que la indústria és tan important, hi ha hagut un increment exponencial, naturalment, com tu dius, no? Mm. Fent la mateixa feina, però bueno, va arribar una mica, també es va traspassant sectors fronteres, i la bastant això amb la participació.
4: Massaguer Horta parla de moments difícils i de la necessitat d'arribar bé a cada edició, més que no decreixer sense mesura.
6: Arrelar el que ja tenim, o sigui, l'estructura si va bé, més o menys ho tenim per la mans, hem professionalitzat tots amb el festival, que són 10 anys, perquè el patró és el mateix. Comença el diumenge, acaba un dissabte, comencem aquí, la plaça, comencem a quebrar, bueno, doncs, potser l'any que ve les carreres les farem doncs, tot el carrer en lloc de la plaça. Has de pensar en aquestes modificacions, perquè creixem en públic, volem, el necessitem, però no és un voler créixer de... Ho volem parar, volem que vagi bé, que la gent vingui, que sigui... No, que és una influència de la gent nova i que vagi conegui, i algú rebella, però que tenim que sigui molt professional i tota la qualitat que poguéssim oferir.
4: En esta desena edició, una part d'este creixement obre una nova manera d'habitar les històries. La Cúpula Lofato ha acollit 4 peces internacionals de realitat virtual i cinema de 360 graus en passes rotatius. La secció VR Immersiu ha comptat per primera vegada amb un premi propi, 500 euros i el guardó Lofato al millor curt VR. Este programa ha reunit 4 obres de 5 països. Les 4 peces són diferents, però comparteixen un canvi essencial. La pantalla ja no queda davant de l'espectador. Miquel Pérez Escolar és el responsable tècnic de les projeccions i de la part de realitat virtual de la Cúpula Lofato.
7: Ja no és una mostra tecnològica, sinó que ja forma part del festival amb el seu propi guardó. La idea és molt clara. Si el cinema convencional en el qual estem darrere de la pantalla, amb la realitat virtual passa a ser la pantalla tot l'espai. O sigui, nosaltres formem part, primera persona, d'aquesta projecció, d'aquesta pel·lícula. I això és una cosa molt potent, és una manera d'explicar històries molt, molt potent.
4: L'experiència conserva elements del cine, com guió, producció, muntatge, imatge i so, però canvia el punt de vista. Les cadires giratòries permeten mirar al voltant i el so tridimensional ajuda a situar el públic dins de l'escena. Algunes obres són passives, d'altres incorporen interacció i resposta hàptica a través dels comandaments.
7: Dóna moltíssim de joc, però no és exactament un videojoc. Hi ha algunes peces que són interactives. Llavors, això sí que no ho podem aconseguir en el cinema convencional. Aquí sí que podem dir que això és un videojoc. A mi no m'agrada dir que és un videojoc com a tal. Al final és una peça interactiva, un nivell d'immersió encara més gran. Llavors, podem interactuar amb la pel·lícula, amb el que està passant, i això és superpotent. Llavors, aquests que es converteixen més en videojoc, perquè són interactius, doncs penso que no és el terme correcte, però a mi continua sent cinema, però és un cinema interactiu.
4: La voluntat no és ensenyar un aparell, sinó normalitzar un altre suport audiovisual.
5: Teníem la necessitat també d'apropar aquestes noves narratives i sobretot aquest nou format, no?, de viure el cinema al nostre territori. Un territori que està lluny de tot este tipus d'experiències i que per tant també trobàvem que innovar en aquest sentit era molt important, no? Sempre diem allò que el codi postal no pot ser un impediment per viure la innovació, no? I en això estem. La secció VR ve a ocupar aquest espai per facilitar a la nostra audiència també de poder gaudir d'aquest tipus de formats 360 que generalment no estan al seu abast.
4: La competició immersiva és, per tant, una decisió artística i també territorial. El festival defensa que els formats audiovisuals emergents no han de quedar restringits a les grans capitals o als públics especialitzats. Des de BOT prova d'incorporar-los a una programació que manté la proximitat com a punt de partida.
7: Treballem cada dia perquè no sigui això només un nicho, sinó que sigui una manera nova d'explicar històries. Ha experimentat altibaixos, com totes noves tecnologies. Al final també aquesta petita, no?, esquerda digital, aquesta por a lo desconegut, que a poc, no?, es va traient, és el que farà que això s'estableixi. Deixem dir que aquest any ja és establert, o sigui, la realitat virtual, aquest tipus de suport, no?, audiovisual, ja s'ha quedat, ja està implantat, i treballem cada dia, no?, perquè no es quedi, no?, en l'oblit.
4: Després de 10 edicions, Infecta continua mirant cap avant sense deixar de mirar d'on ve. La cadira a la fresca, la sala de cine oberta des de fa dècades, el treball de tot l'any, les persones que omplen el poble i ara, quatre visors dins d'una cúpula formen part del mateix recorregut. Un festival que va néixer per a fer alguna cosa més i que ha acabat convertint la Terra Alta no només en l'escenari, sinó en la seva identitat. Perquè una pantalla pot ser una tela blanca enmig d'una plaça, però també pot ser tot l'espai que mos envolta. Lo que no canvia és el gest inicial: seure, mirar i deixar que comence una història.
0: Doncs això és l'Infecta, aquest festival de cinema que tenen a BOT, que fan a BOT cada any a la Terra Alta, i així ens ho ha explicat des de la Plana Ràdio el company Víctor Montecino. Nosaltres seguim endavant i des d'un lloc saltem cap a l'altre. Ens quedem a Altafulla, en aquest cas. Tota la setmana que visitarem Altafulla, visitarem l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia. Mira, no sé si has estat afortunat i has agafat un avió aquestes vacances, o afortunat o no, perquè hi ha qui li estressa això d'anar amb avió, eh? No? Però molta
1: no.
0: gent...
1: No, de fet, a veure, has dit aquestes vacances, però...
0: Ah, clar, no, però, clar.
1: Però de vacances res.
0: Error. Que bo. És veritat. Bé, avui parlem d'avions, hem parlat de creuers des de dins, com és això de viure en un creuer perquè hi treballes, i ara sabrem com és això de gairebé viure, tenir la casa en un avió, perquè el pilotes, sí. Perquè estàs treballant allí, no? Coneixerem els avions des de dintre.
1: A Altafulla de moment no tenim aeroport, no.
0: De moment.
1: I per tant hem buscat un lloc que ens anés bé per emplaçar el nostre convidat. Mira, em trobes ara mateix mirant cap a l'horitzó perquè parlem d'aquesta professió que consisteix precisament a anar molt més enllà d'aquest horitzó. Som el mirador del Passeig del Fortí, i aquí als nostres peus tenim la platja d'Altafulla, veiem la muntanya de Sant Joan de Tamarit, Sant Simplici, al fons fins i tot la Mussara. Diria que allò que observo ja una miqueta més a la llunyania és el Cap de Salou. En tot cas, ara sortirem de dubte amb l'Arturo Palavecino, que és el pilot d'avió altafullenc per excel·lència. Arturo, bon dia, benvingut.
8: Què tal, bon dia.
1: És el Cap de Salou?
8: Correcte, sí, avui hi ha molt bona visibilitat, inclús més enllà es veu el Montsià i tot, o sigui que sí, tenim un dia esplèndid avui aquí a Altafulla.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, ara fora de micròfons m'explicaves que tu de petit no deies allò de jo vull vull ser pilot d'avió. Això sí que passa amb molts companys teus de professió, no? Que des de petits ja s'aficionen als avions i al final la vocació els acaba estirant. En el teu cas és diferent, tu volies ser enginyer.
8: Totalment, la nostra professió és totalment vocacional i és cert que en el meu cas no és el típic cas de com molts companys, com bé deies, no? Que des de petit ho han tingut claríssim que volia ser pilot. A mi la vocació m'ha anat, doncs l'he anat creixent i forjant més sobre la marxa a mesura que he anat descobrint aquest món. I sí, jo en un moment de la meva vida, típic moment quan afrontes els estudis universitaris, no? I has de decidir què fer amb la teva vida, doncs és una opció que es va posar sobre la taula i al final em va fer obrir els ulls amb un món nou que vaig descobrir i supercontent amb l'opció que vaig triar.
1: Escolta, què ha de tenir una persona per ser un bon pilot d'avió?
8: Doncs la veritat que clar, és una barreja de moltes qualitats, habilitats, és algo molt multidisciplinar, podríem dir, no? Perquè potser hi ha com la creença, no? A vegades hi ha gent que ve a preguntar i no, quan volen triar aquests estudis i hi ha com la creença de moltes matemàtiques, molta física i no és tan així com una enginyeria, no? Però sí que clar, la gran peculiaritat, a part de que és això un aspecte molt multidisciplinar, és perquè toques de tot una mica i de moltes coses. Al final, una de les dificultats és que molts dels coneixements que tu vas adquirint durant els estudis, no?, i durant la carrera i durant la teva vida laboral, al final són coses que tu has d'aplicar en un entorn complex i a temps real, no? I el que treballem molt ara a les aerolínies, doncs és això, no? El procés de prendre decisions, sobretot quan les coses doncs es compliquen, no? Perquè el nostre món està tot molt procedimentat, no? Tot segueix uns procediments, tot va sobre una línia molt concreta, però clar, a vegades trobes factors inesperats, no? I aleshores aquí és on una mica el teu treball, amb el teu treball en equip, has d'aplicar una sèrie de competències i decidir i prendre accions perquè tot al final segueixi, no?, dintre d'aquesta línia, mantenint uns marges de seguretat òptims en tot moment.
1: Núria, no ho hem explicat,
0: sí.
1: L'Arturo fa aquestes explicacions tan pedagògiques perquè a més és formador, és instructor, i per tant sap molt bé del que està parlant. Feia referència als coneixements tècnics, també a la capacitat de decisió, i afegiries la sang freda?
8: Sí, sí, totalment, perquè bueno, en moments d'estrès, no, de pics d'estrès, evidentment has de mantenir la calma, no? Evidentment no serviria de res doncs a alterar-te i no posar-te nerviós. Aleshores és focalitzar molt, no? Focalitzar molt i mantenir l'atenció en aquells paràmetres i aspectes en els quals has de mantenir l'atenció, poder analitzar-ho fredament per aquesta informació doncs amb els companys, no? Compartir-la i prendre una decisió doncs raonada.
1: Quina és la capacitat de decisió del pilot quan és dins de la cabina o no? Està tot marcat des de terra? Se segueixen les ordres que es donen des de la torre de control o el pilot mana?
8: En un vol normal, no? Sí, sí. A veure, hi ha molts moments,
1: què vol dir un vol normal?
8: No, perquè ara... No, volia... Ara ja és que ens hem adelantat una mica, no? Parlàvem en situacions que es poden complicar, no? Jo dic en un dia normal en el qual tot va sobre la línia, evidentment hi ha molts moments, no? Nosaltres interactuem amb molts agents,

0: estem en contacte amb diferents agents i de diferents persones que formen part d'aquesta cadena, no? de producció, i després ja ve pues, purament el vol, no? I en el vol sí que estem nosaltres i també hi ha l'altra part que són els controladors aèris, no? Nosaltres tenim un vol establert amb una ruta, però contínuament estem en contacte amb els diferents sectors de control aeri, i aleshores ells doncs, són els responsables de mantenir una separació entre les diferents aeronaus, per tant doncs, anem negociant, si ho podem dir així, no? Quina ruta, perquè nosaltres sempre volem retallar la ruta, aleshores, clar, un vol no va...
1: Voleu retallar la ruta, això ja
0: sempre
1: és...
0: Per eficiència, sí. Clar, pensa que tot... Hi ha unes aerovies establertes, no? En una ruta, imagina't un vol Barcelona-París, doncs hi ha una ruta estàndard que tu has omplert un pla de vol i has, però no sempre és la ruta més directa, per posar-te l'exemple de ruta. I tampoc el nivell de vol, no? L'alçada a la que volarem, doncs no sempre... som capaços o podem volar a l'alçada de vol òptima, no? Que ens agradaria, perquè hi ha molt de tràfic, i aleshores aquí és el paper que et deia dels controladors aeris, no? Que ells sempre estan en contacte amb nosaltres intentant optimitzar l'espai aeri dintre les possibilitats que tenen, perquè cada vegada també l'espai aeri està més congestionat.
1: Per tant, això de la improvisació ho hauríem de posar entre cometes.
0: No és improvisació, però sí que estem contínuament, no? Perquè, clar, el que està establert, el que està programat d'A a B, doncs clar, nosaltres podríem, no?, connectar el pilot automàtic i només monitoritzar, però nosaltres estem contínuament intentant intervenir per el que et deia, no?, per intentar optimitzar-ho i que sigui sempre de la forma més eficient possible. I en aquest sentit, doncs sí que estem molt en contacte doncs sempre amb els diferents sectors de control aeri.
2: Arturo, bon dia. Hola, què tal?
0: Bon dia, què tal?
2: Hola. Escolta, com funciona el teu, com seria el teu dia a dia o les jornades laborals? Perquè entenc que no és el mateix fer un vol curt que llarg, després us quedeu a destí, heu de tornar com els taxis que tornen a puesto. Com funciona això?
0: Sí, això, clar, depèn molt del tipus de vol que facis, depèn una mica de l'aerolínia que estiguis, no? Jo en aquest cas treballo a Vueling, una aerolínia doncs, crec que es coneix, no? Aquí va ser Barcelona, vols de mig llarg termini, vols comercials, aleshores, clar, un vol normal, nosaltres, basats aquí a Barcelona, un dia normal de vol, doncs tenim uns límits d'activitat, però imagina't, un vol normal, potser tenim, un dia normal, potser tenim quatre sectors, no? El que deia, un vol a París i un vol a Roma, i nosaltres sortim des de Barcelona, anem a París, allà tenim un temps d'escala d'uns 45 minuts, entre que desembarquem, tornem a embarcar, tornem a Barcelona, 45 minuts a Barcelona, més o menys, per anar a un altre destí, imagina't Roma, anar i tornar. Aleshores, això podria ser un dia normal de feina, que déu-n'hi-do, són dies llargs al final,
2: sí,
0: perquè
2: sí.
0: Aquí estaríem parlant potser 10 hores i mitja d'activitat. Sí que és veritat que el tema de descansos està tot molt, molt regulat, no? Però, clar, també la normativa regula uns màxims i, clar, tothom vol ser competitiu i aleshores les aerolínies, doncs, tothom tendeix una mica a intentar, a veure com, no vull dir que soni negatiu, no? Però, clar, per ser competitiu, doncs, has d'intentar apurar tots els recursos, no? O exprimir tots els recursos al màxim. Aleshores, això podria ser un dia normal aquí. Clar, hi ha companys que fan llarga distància, que sí, no? Si fas un vol de llarga distància, més de 8 hores, creues cap a Estats Units, cap a Sud-amèrica, aquí sí que, clar, a l'haver fet més hores de vol, ells han d'anar reforçats, no poden anar només dos pilots, van reforçats per tenir torns de descans en vol, i després el descans que han de fer allí és més llarg. Hi ha un descans mínim de 24 hores, per exemple, si un pilot van a Nova York, que serien unes 8 hores des d'aquí, doncs tindríem 24 hores mínim de descans per fer el vol de tornada.
2: I tu en aquest sentit, imagineu-nos un dia que vas de Barcelona a París, tornes a Barcelona i després fas Roma-Barcelona i després tens també descans, descanses un dia, no t'hi tornes a posar l'endemà a les 8.
0: Correcte, sí, no. Descans mínim de 12 hores o l'activitat prèvia, però en aquest cas el màxim és 12 hores. I sí, així podríem fer una tanda de 5 dies, que és el que fem normalment. Fem un patró normalment de 5 dies de feina a 4 dies de descans.
1: L'Arturo, però com els pilots, no va a treballar. Ara m'ho estava explicant també abans de començar l'entrevista. Ell va volar. I així ho dieu, no?, entre els col·legues de professió?
0: Totalment, sí, aquest és un típic tòpic que diem als pilots, però és així, tal qual, és així. Al final, ens agrada molt... Bueno, jo crec que és algo essencial, no? Hi ha molta gent que li encanta la seva feina i crec que la vida, no?, amb la quantitat d'hores que li dediquem a la feina, doncs crec que és essencial que ens agradi. Evidentment, tampoc som masoquistes, no? Si ho poguéssim triar, segurament, doncs potser molts

0: ens quedaríem a casa descansant, però un cop t'hi poses i vinga, vas cap a l'aeroport, doncs és a veure què m'espera el dia d'avui, no? Sempre són dies molt diferents, molt dinàmics, i la sensació és aquesta, no? De que guai que vaig a volar, no?
1: Escolta, Artur, una última pregunta que haurem de deixar. Segurament ara ens estan escoltant persones que encara no han anat de vacances, que s'esperen ara al setembre, que hauran de pujar a l'avió. Això de volar, alguns us fa molta gràcia, però després, doncs, hi ha també aquelles persones que tenen por, que els fa respecte. No sé si és una por racional. En tot cas, què li diries a aquesta persona que pugui arribar a confessar que té por de pujar a un avió, sigui per unes turbulències de la cabina, que se senti angoixat? Quin missatge traslladaries com a conductor, com a pilot d'aquest avió?
0: Sí, és totalment normal, no? I és molt freqüent. Hi ha molta gent que clar, quan embarca en un avió té la sensació, doncs, que allò, doncs, després ja és algo incontrolable, no? Que està fora del seu control, i hi ha molta gent que sí, que és una mica per, a vegades per la desconeixença, no? Quan l'avió una mica de turbulències, doncs, ostres, sembla que això és perillós, no?
1: Home, allò que sembla que cau, no?
0: O no saps per què es mou l'avió, no saps per què. I nosaltres a vegades ens hi hem trobat, hi ha gent que t'ho diu, aleshores tu intentes, doncs, ampliar les explicacions amb aquesta persona, i només a vegades amb aquest acompanyament o donant unes explicacions, doncs, hi ha millores. Hi ha gent que té un pànic absolut i és molt complicat, no? Però ens hi hem trobat casos, i a vegades inclús els hem convidat a entrar un moment a la cabina i a veure, mira, doncs ara creu farem aquesta zona de núvols i això farà que l'avió es mogui perquè la densitat de l'aire aquí, doncs, és una mica diferent i l'aire pot ser una mica més turbulent, i doncs amb aquestes explicacions així a vegades fent conèixer, no, la por al desconegut que tenen, doncs ajuda, és algo molt, molt freqüent. Sí.
2: Arturo, l'última, és que ara m'has fet pensar en una cosa, no puc acabar l'entrevista sense preguntar-t'ho, justament a tomb d'això que dèiem de la comunicació. A veure, les aerolínies treballen amb uns aparells, evidentment, tots a puesto, tots perfectament preparats, fan revisions, tu ets un pilot professional. Com és que la megafonia dels avions funciona tan malament que quan el pilot diu hola, us parla el capità, us parla el pilot, bla, bla, bla, bla, bla, i deixa anar tota la presentació i el temps que fa i les hores de vol i tot això, no s'entén mai res, Arturo. Us ho heu plantejat, sí. Això? És molt difícil que s'entengui.
0: Hi ha vídeos de broma una mica divertits, no? Que, bueno, és una broma bastant real, no? En molts casos és així, he de dir una mica, no mea culpa, perquè crec que a mi se m'entén prou bé, però crec que a vegades és molta gent, i intento donar una explicació. És veritat que certament els sistemes de megafonia dels avions a vegades són millorables, però a vegades una mica culpa dels nostres, no?, dels companys, i potser en aquest moment que dones aquest anunci al passatge, és el moment que estàs finalitzant l'embarcament i estàs fent moltes coses a vegades, i hi ha gent que ho fa allò, doncs, una mica perquè toca fer-ho, no? I ho fa una mica així, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí. M'he de treure això de sobre, bla, bla, bla, i dir quatre coses aquí, i clar, no es dona compte que la percepció de la gent és aquesta, no? De què ha dit aquesta persona, i potser hauríem de fer-ho moltes vegades amb una mica més de carinyo i atenció, intentant, doncs, parlar amb una distància correcta del micròfon que agafem i amb més cura, no? Però,
2: bueno, si al final, bueno, acaba bé el vol, doncs es perdona tot, clar que sí.
0: Ens hi trobem de tot aquí, sí, és veritat.
1: Escolta, com seria si ara haguéssim d'aterrar aquest avió a Altafulla? Quin és el missatge del pilot en el moment de l'aterratge?
0: Bueno, jo no m'enrotllo molt, però està clar que hi ha dades que sí que interessen, no? A l'hora, si estem arribant abans o estem arribant amb retard, no? Evidentment, sempre que arribem abans, això és important remarcar, no? I si arribem en retard, doncs, de nou reiterar una mica les disculpes pel qual motiu per qual hem arribat tard. Home, avui tenim un dia esplèndid a Altafulla, no? Aleshores, jo crec que estem arribant segons l'horari previst. Altafulla, dia esplèndid per gaudir del dia. De nou, moltes gràcies per haver-nos triat, i els hi desitgem que tinguin una feliç estància a Altafulla. Moltes gràcies.
1: I aleshores és quan tothom aplaudeix. Que clar, això tampoc clar. No ho he acabat d'entendre mai, això dels aplaudiments a dalt a l'avió.
0: Bueno, i també es contagia molt, no? Jo crec que si algú té més por a volar, que és com el seu alleujament, no? Quan ha aterrat i aplaudeix, a la que una persona aplaudeix segur que s'hi afegeixen diverses, i en aquest cas passa, no? Però és veritat que a vegades passa. I més gent que no vola tan freqüentment, no? En un Barcelona-Madrid de pont aeri de passeig de negocis, t'asseguro que aquí no, difícilment ho trobarem, això.
1: Arturo Palavino, gràcies per atendre els micròfons de l'Obert per Vacances.
0: Un plaer, gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Virgili, moltes gràcies.
1: Tu, que vagi bé, fins ara.
2: Ens retrobem demà. De fet, no hem tancat, no hem arribat a Altafulla amb el temps previst, anem amb retard, però ha valgut la pena perquè l'entrevista ha sigut molt, molt xula, i el que fem ara és donar pas al podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de l'Escala el company Sergi Corral. Al darrer lliurament, avui ens explica com podem cuidar de la salut dels nostres mars.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Al llarg d'aquests 8 capítols del Mar a Mar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat i que és l'asa dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
5: Jo crec que SOS Costa Brava doncs fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics, i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí. Doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
4: A nivell local, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.
5: Ens preocupen, evidentment, les tan potents com són les del canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques, que ja estan amenaçant a molts llocs del Mediterrani, fins i tot de la península Ibèrica, pel sud i algunes pel nord. Això ens preocupa molt, perquè són qüestions que seran molt difícils de controlar, si és que es poden controlar. Les que ens preocupen ara i les que incidim molt són en aquelles en què sí, s'hi pot fer alguna cosa, que l'administració pot fer alguna cosa, com seria la més evident, doncs poder seria la protecció del fons marí i, en aquest cas, d'hàbitats protegits com són la Posidònia i la Cimodocea, aquestes dues fanerògames. Per sort, estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que, malauradament, costa molt introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
4: Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill, i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
6: Econàutic neix D'una necessitat que hi havia, que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que el poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i a les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
4: Precisament l'objectiu cabdal és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
6: Sí, les activitats nàutiques són compatibles amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fóssim dos àmbits diferents, i no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones amb les seves activitats evidentment tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit de que és un granet més de sorra en un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau, i dir, fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser en algun moment, en algun cas, d'algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
4: Els ajuntaments dels municipis turístics que miren a mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció per poder regular l'espai es troben amb diversos conflictes de competències, que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany, i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les poblacions que ha adoptat aquest mecanisme.
7: Aquí, bueno, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, bueno, doncs el que deia, no? Regulem platges, regulem balisaments, podem regular inclús doncs aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada de tenir veu, en el sentit en què doncs administracions com per exemple el Ministeri de Transició Ecològica, doncs, que és el competent, no?, amb el tema de costes, doncs fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no?, del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment del nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges de sorra, etc. Doncs nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant aquesta veu fer-la arribar, jo crec que és l'important des d'aquí. És cert, doncs, que no tenim competència per la protecció de la Posidònia, precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem, doncs, que any rere any, doncs, hi havia entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de que hi havia Posidònia a sota, però no amb aquesta justificació, doncs, vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total de unes 19 o 20 boies que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir dir, doncs, que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, doncs teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
4: La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes. I trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
7: Bueno, com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri, i l'equilibri que és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent doncs, que doncs, la Costa Brava i l'Escala en concret doncs, són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos doncs, amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no? Del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns, que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent doncs, que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, que fondejant una caleta davant de la costa.
4: Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hi hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
2: És el nostre trosset de mar, d'oceà, també fins i tot a vegades o de mar mediterrània que tenim a cada dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Els companys de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, que sempre ens donen aquesta oxigenació marítima. Nosaltres no tenim massa temps avui, ja de massa més, per tant la secció de Vilafant, el Freaky Time, si us sembla bé, el deixem per als propers dies. No patiu, perquè parlarem de manga i d'anime, però serà ja de cara a demà, si tot va bé, perquè el que hem de fer ara, si abans de tancar programa, és conèixer l'agenda d'activitats. I ho fem en connexió amb la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Mira, tinc ja aquí al davant a l'agenda. Tots són propostes, pel que veig, per bé. Les dues primeres són per avui mateix. Per tant, haureu de fer via. Haureu d'anar, si és que voleu anar a Baix a Vilafranca, del Penedès.
8: Exacte. Avui és l'últim dia del Firart, que és una festa i fira d'art i mercat de petit format dintre del que és la festa major. Ahir vam tindre Sant Fèlix, sí. Ja ho sabeu. I doncs això és una fira que hi ha 40 artistes de pintura, il·lustració, joieria, ceràmica, fotografia, tèxtil, de tots els gustos i colors. I demà es farà un sorteig, així que avui el que podeu fer és anar a veure les coses que hi ha allà exposades, i demà hi haurà un sorteig de les xarxes socials socials, on les guanyadores doncs podran escollir alguna de les peces exposades.
2: Molt bé, molt xulo. Doncs mira, si us vau perdre Sant Fèlix el cap de setmana, ara encara podeu allargar una mica la Festa Major de Vilafranca, que encara continua amb aquest Firart. Per cert, que també és Festa Major a Matadepera.
8: Doncs sí, a Matadepera tenim Festa Major. És l'últim dia, però això no significa que no hi hagi activitats. Avui n'hi ha moltíssimes. Tenim un concurs de pintura infantil, un concert de cobla, vermuts populars, gelatada també popular, una festa de l'escuma, que aquí ens agrada molt a l'Obert per Vacances, les festes d'escuma, sí. Lectures poètiques, un concert de jazz, i avui a les 10 de la nit hi ha un piromusical al Passeig dels Rabassaires. Sí, ja veiem que diverses festes majors tenen piromusicals de final, i Matadepera, doncs no podria ser l'excepció.
2: Molt bé, Festa Major Matadepera, i acabem amb la proposta d'una exposició.
8: Sí, tenim l'exposició L'ànima de la forma, Montroig o l'essència de Miró, que fins aquest dimecres, també us heu donat una miqueta de pressa, però hi ha una mica de marge també a la vegada, fins aquest dimecres 2 de setembre al Centre Cultural Església Vella de Montroig del Camp podreu veure una selecció de guixos originals de l'artista Joan Miró, que havien estat conservats a Mas Miró, i que són uns models previs a el que són les estàtues de bronze i que tenen un valor artístic importantíssim per entendre doncs, com l'artista creava totes les seves obres i l'experimentació d'aquest pintor i escultor tan, tan important. I l'entrada és gratuïta i lliure, així que hi podeu anar a gaudir d'aquestes peces d'art tan, tan xules sense gastar ni un ral.
2: Molt bé, exposició L'ànima de la forma, això a Montroig del Camp. Doncs Lídia, ja està, tanquem l'agenda aquí i demà més.
8: Sí, sí, avui rapidet, així poden anar els companys a explicar bé el tema de demà i totes sí. les coses.
2: Sí, avui anem amb la calma, allò, a bon ritme. Velocitat de creuer, molt bé. Gràcies, Lídia, una abraçada, fins demà.
8: Fins demà, adéu.
2: I ara sí, anem tancant programa i, com deia la Lídia, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubio, per explicar el tema de demà, el tema del dia, per si podeu ja començar a dir-hi la vostra, però acabar de tancar el tema d'avui, els festivals d'estiu. Enric, a veure, no sé si bon dia, no sé si tenim així ràpidament alguna aportació més.
9: Doncs sí, mira, tenim un parell d'aportacions més que ens han escrit per al WhatsApp del mòbil del programa. En primer lloc, la Cristina, que ens diu: el tastautors de Cardedeu, des d'aquí trenco una llança a favor d'això. Diu que és un gran descobridor d'artistes, del qual jo dono fe, i també gran recomanador de noms consagrats. Així que ja ho sabeu, altra Mira. Vegada us convidem cap a casa nostra.
2: És, és important això, dels festivals que ajuden a que et soni el nom.
9: Doncs sí. I d'aquells que al cap d'uns anys dius: oh, jo vaig veure, saps? Com, oh, que
2: no
9: es coneixia
2: ningú,
9: jo
2: ja els veia.
9: Exacte. Tot això eren camps, eh? Exacte. I mira, també tenim l'Albert, que ens diu: sigui quin sigui, però que siguin una programació en català d'artistes emergents. Mira, així que ja ho veus. Hem tingut un bon popurrí de comentaris avui.
2: Molt bé, molt bé. Tastautors a Cardedeu.
9: Sí, val molt la pena. I a més també fan a vegades un soparet amb, inclús amb l'autor o autors que estan allà, un sopar gastronòmic previ al concert, i val molt la pena.
2: Sí, molt bé, ara ho estic mirant. Perfecte. Tot això ja ha passat, però no?
9: Sí, això, bueno, ha passat o ha de tornar, perquè el tastautors és previ a l'estiu, per tant, ja ho dic, que queda... Bé, estem a la meitat.
2: Molt bé. Doncs tema per demà. Vinga, Enric, què hem de fer?
9: Va, t'ho pregunto tu. El setembre és un bon mes per fer vacances, Núria?
2: Mira, no ho sé, t'ho diré perquè és el primer any que les faré al setembre.
9: Epa, ja et dic jo
2: clar,
9: que sí.
2: Clar, tu ho saps, tu ja ho has fet mai al setembre?
9: Sí, de fet jo n'havia fet a vegades al gener, i al setembre, quan ho he agafat, s'està molt bé. Més econòmic, no està massificat, l'aigua encara està prou calenta si és que vols anar a platja, i si vas a muntanya és un ambient fantàstic.
2: Ah, doncs mira, me fas venir ganes, perquè jo pensava: i què faré jo al setembre, sola, tothom treballant?
9: Què va, és millor, home. Sí, a l'agost sobre gent, estaràs de conya.
2: Jo crec que sí, doncs ja us ho diré, a veure què diuen els oients, si estan més experimentats que jo, si prefereixen el setembre, per si és un bon mes, vaja, per fer vacances. Molt bé.
9: Ja veuràs, a veure què ens diuen, va, estem amatents.
2: Demà tornem a connectar, Enric, moltíssimes gràcies. Bon
9: Salut,
2: dia.
9: Salut, fins demà.
10: Igual quan estimo em compta amb la calma, vull procurar no trencar res i fer la barreja d'intensa incertesa.
2: Doncs vinga, que avui amb una mica més temps d'escoltar aquesta cançó final que tanca programa, avui d'haver d'anar corrents al final, han dit: calma, ens relaxem, tanquem poc a poc l'Obert per Vacances. Ostres, que és dilluns i que és l'última setmana i que és l'últim dia del mes d'agost, no comencem estressats. Doncs això, intentem mantenir la calma també i afrontar aquesta final d'etapa d'una manera relaxant, tranquil·la i anar entrant poc a poc, allò que primer mulles el pouet, no? Després et vas anant sucant tota com qui entra al mar. Doncs vinga, ara sí, falten 5 minuts per arribar a les 11, us desitgem que acabeu de passar molt bon dilluns i sempre, com diem cada dia, amb la promesa de tornar l'endemà, això serà dimarts, a les 9 del matí. Que passeu bona jornada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Rejo Plus.
3: Melendi ens ajuda a passar una bona estona amb una cançó nova del seu nou àlbum, Melendi, Veneno i Arena.

0: que no sabes fingir. También puede ser que fuera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques també per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions hores d'ara a les carreteres, una varia a l'AP7 a Subirats, deixa un carrer tallat en sentit Tarragona i un altre també a l'AP7, però en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al Borral sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre Alcover i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, i també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià, provoca fins a 20 minuts de retards a les línies R11 i RGU. I també l'estació de l'L4 del metro ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I en successos, una dona de 81 anys va morir ahir a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat aquest dilluns Protecció Civil. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergències, no van poder fer res per salvar-li la vida. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda. Des del 15 de juny, l'inici de la campanya de bany, 23 persones han mort a les platges catalanes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia.
1: Notícies en xarxa.

Tornem del butlletí de notícies de les 11:11:03. Amb molta caloreta, aquesta setmana les temperatures diuen que s'enfilaran, que pujaran. Ja en tenim 27 graus aquí al nucli antic a Vilafant. Anem camí dels 33. Aitana, però comencem després de les 11, després del butlletí, amb una connexió psíquica.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
2: Carlota Giró. Sí, va actuar també en aquesta acústica, Sense pressa.

0: sense pressa.
1: A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides. Va una mica d'amor de la mà de Claren i aquest tema musical, una bona peça que arriba ara mateix, aquest tema que és Love.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Sabies que...
1: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
2: M'acabo d'aixecar. Dani Sixx i Iskit volen que s'aturi el temps, nosaltres voldríem que s'aturi la forta calor, no la calor que ens agrada l'estiuet, platja, piscina, ja m'enteneu, però el que no ens agrada és aquesta onada de calor. I atenció, perquè aquesta propera setmana serà molt, molt calorosa. A partir de dimecres fins diumenge, el termòmetre

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Bon estiu per gaudir al vostre costat amb la millor música, com aquest batecs de plàstic de Diana Moore.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: dies que vindran.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres.

0: Cervera.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
3: Benvinguts en aquest dilluns a aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal. A hores d'ara, aquestes són les notícies més importants i destacades arribades a la nostra redacció. Els càmpings gironins preveuen un any rècord mentre la Costa Brava centre frega al ple. El Suprem confirma la condemna de 18 anys de presó de l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera de Cabanelles. Mor una dona de 73 anys a la platja de la Rovina de Castelló d'Empúries. Una actuació policial contra el nudisme a Port de la Selva acaba a la síndica de Greuges. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. La Costa Brava tanca aquest diumenge el mes més fort de la temporada turística amb un balanç molt positiu. Val a dir que aquest balanç és positiu perquè ha estat un estiu pràcticament de rècord amb moltíssima gent que ha vingut a passar unes vacances a casa nostra. I és que el grup Costa Brava Centre situa l'ocupació dels establiments turístics entre el 90 i el 95% des de Sant Joan fins a l'agost. Els càmpings gironins també han registrat molt bones dades amb una ocupació d'entre el 65% i el 85% durant els mesos de juliol i agost. El sector preveu una temporada rècord i destaca especialment l'augment de clients fora dels mesos de temporada alta. Les associacions turístiques confien que la bona ocupació es mantingui durant el setembre i l'octubre. A partir del setembre, els càmpings guanya el pes al client sènior procent del centre Europa, mentre que durant l'estiu predomina el turisme familiar, les famílies amb mainada. L'únic element que ha condicionat la temporada ha estat les altes temperatures. La calor ha reduït l'afluència dels restaurants durant les hores centrals del dia i ha disparat el consum elèctric dels càmpings, especialment per l'ús de l'aire acondicionat.

0: Una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. L'avís d'emergència s'ha rebut a les 4 i 15 minuts, alertant d'una dona que havia perdut la consciència a la platja. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i li han practicat maniobres de reanimació. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar la campanya del bany. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat 2 patrulles i s'han fet càrrec de les diligències. Segons Protecció Civil, 22 persones, com deien, han mort ofegades a la platja des de que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven en una platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines i 5 en aigües interiors com rius, llacs o pantans. Una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya per a una actuació dels vigilants municipals i dels Mossos d'Esquadra que, segons el seu relat, es va produir després que es banyés nua en una zona de roques del Cap del Vol. La Federació Naturalista Nudista de Catalunya ha denunciat el fet i defensa que el nudisme no està prohibit per l'ordenança municipal. L'entitat reclama que s'aclareixi quina era la base legal de la intervenció. Segons la queixa, els fets van passar el 24 d'agost, quan la dona es banyava nua amb la seva mare de 87 anys i la seva neta de 7, en una petita cala. 2 vigilants municipals s'haurien desplaçat arran de la queixa d'un altre banyista i li havien comunicat que el nudisme estava prohibit. Com que no portava documentació, els vigilants haurien acompanyat fins al seu domicili, on posteriorment també hi hauria anat una patrulla dels Mossos. La dona assegura que els agents li van requerir que s'identifiqués i que després de diverses discussions va acabar lliurant la documentació perquè, segons afirma, sentia pressionada i intimidada. La dona demana ara a la síndica de Greuges que investigui l'actuació. La seva neta, de 7 anys, hauria presenciat els fets. Segons la denúncia, hauria mostrat símptomes d'angoixa i també de por. I aquest cap de setmana s'ha disputat a Vilafant el prestigiós torneig U13 que organitza el bàsquet Vilafant. 12 equips masculins i 12 de femenins han pres part en aquesta edició. El pavelló Jorge González de Vilafant va acollir els partits aquest cap de setmana. El president del bàsquet Vilafant, Jordi Mallorquí, ens ha fet una valoració d'aquesta edició.
1: Bé, ja hem acabat la novena edició del torneig U13 de Vilafant amb una valoració excel·lent a tots els nivells i en especial en l'esportiu, ja que primer hem recuperat el format que més ens agrada, que és el de 12 equips masculins i 12 de femenins, i l'altre i el més difícil d'aconseguir aquest any, que ha sigut el més ben assolit de tots, que és la igualtat en la competició. Hem tingut 3 pròrrogues, hem tingut molt partits igualats que s'han decidit en l'últim quart o en els darrers minuts del partit, i això és degut a l'alt nivell competitiu dels equips que venien. De fet, estem parlant en especial en femení dels millors equips de Catalunya, en gairebé o sense gairebé no en faltava cap, eren els millors, i en masculí no hi eren tots, però tots els que hi eren aquest any competiran a preferent de primer any, que també que fa que els partits fossin molt, molt igualats. A nivell organitzatiu n'estem molt contents, no hem tingut cap incident, ha funcionat tot molt bé, l'ambient també social amb el bar és excel·lent, és a dir, fins i tot aquest any hem fet una paella del senyoret que la podien gaudir els pares i tothom estava molt i molt content, i podem parlar d'un èxit total i de recuperar el torneig de 24 equips que feia tot 2 anys que no podien fer.
0: Els guanyadors del torneig han estat en categoria masculí al bàsquet Girona i en categoria femenina al Joventut de Badalona. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 18 anys de presó per a Florin Petco, condemnat per l'assassinat d'un home al febrer del 2021, el cos del qual va ser localitzat al voral d'una carretera de Cabanelles. El Suprem ha inadmès el recurs presentat per la defensa i avala la qualificació d'assassinat, especialment perquè considera acreditat que la víctima no es podia defensar en el moment de l'agressió. Inicialment, l'Audiència de Girona havia condemnat Petco a 22 anys de presó. Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebaixar la pena a 18 per eliminar l'agreujant d'encarnissament, ja que la víctima es trobava inconscient quan va patir les ferides al coll. Els fets van passar la matinada del 28 de febrer del 2021, després d'una festa a Vilafant. Segons la sentència, Petco va colpejar greument la víctima i posteriorment la va traslladar amb cotxe fins a Cabanelles, on la va abandonar al voral de la carretera després d'infringir-li diverses ferides. La víctima va morir a conseqüència del xoc traumàtic. El cos va ser localitzat hores després per un ciclista que va alertar els serveis d'emergència. Un segon acusat del cas va quedar absol pel jurat popular per manca de proves sobre la seva participació en els fets. Previsió del temps per les pròximes hores.
2: Bon dia, una situació força tranquil·la per encarar aquestes últimes hores del mes d'agost a les comarques de Girona, com a mínim aquest matí i aquest migdia. Un palet de tramuntaneta que està bufant cap a l'Alt Empordà ha fet pujar la temperatura, però en canvi la humitat és molt baixa i el vent hi bufa, i per tant la sensació no és precisament de calor, i en canvi en d'altres contrades més interiors, cas de la ciutat de Girona, a hores d'ara doncs hem despertat entre els 14 i 16 graus, també a moltes viles de les comarques fora del mar. Aquest matí amb pocs núvols, ja amb aquesta tramuntaneta, i aquesta tarda sí que apareixeran nuvolades més potents, sobretot cap al Ripollès, també a l'interior de la selva o cap a la comarca de la Garrotxa. En aquests indrets arribarà a caure algun ramet, sobretot cap a la vall d'en Bas, la vall d'Hostoles o al sud del Ripollès en general. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies per aquesta informació.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: I en aquest informatiu del matí de dilluns us hem destacat que els càmpings gironins preveuen un any rècord mentre la Costa Brava Centre frega el ple. El Suprem confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles. Mor una dona de 73 anys a la platja de la Robina de Castell d'Empúries a l'Alt Empordà. Una actuació policial contra el nudisme a Port de la Selva acaba a la Síndica de Greuges. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a l'hora en punt hi ha més dades de la mà dels companys de la xarxa de comunicació global.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. I precisament Ernest Prana estarà amb nosaltres en aquesta festa, el concert de la Revolució Jove, la Festa Major de Sant Cebrià de Vilafant. I ara l'escoltem amb Fran Perea, plegats amb aquest El Teu Aire.

0: Tens un munt de llibres i no saps què fer-ne? Estàs buscant un llibre vell o descatalogat des de fa temps? Doncs, a partir d'ara, podeu anar a la Taverna Librària, una llibreria solidària situada a Figueres. Les voluntàries de la Taverna Librària s'encarreguen de rebre'ls, classificar-los i donar-los una segona oportunitat. La trobaràs al carrer Narcís Soler 6 i a les xarxes socials.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Purple, Disco Machine and the Magicians ens recorden el All My Life. Això va sortir l'octubre del 2024.

Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.

0: estiu a Ràdio Vilafant.
1: 7 minuts, arribarem a les 12 del migdia. Ho fem recuperant a Ritmo de Colegiala, una versió de Rafa Fit. Te'n recordes aquesta?

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: De caps i naturalment ara mateix cap a les 12 del migdia, Sergio Dalma, solo tu.

Amb aquest preciós tema arribem a aquesta versió de Sergio Dalma, Solo tu. Ens deixa les portes del butlletí del migdia a les 12.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació ha rellevat la secretaria general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris arran de l'error en les proves PISA que farà que els resultats de Catalunya no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assumit responsabilitats i ha assegurat que les persones encarregades de coordinar les proves no van estar a l'alçada.
2: Per això hem obert aquest procés disciplinari i per això hem adoptat també decisions organitzatives, com és l'activació de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis, que vaig anunciar al Parlament de Catalunya, en què es va reunir la setmana passada, i continuarem enfortint l'Agència d'Avaluació i Prospectiva tal com estava previst. I també és necessari, considerem que és necessari obrir una nova etapa. La lliçó d'aquest episodi no és només què va fallar, és què hem de fer perquè no torni a passar, i aquest és el compromís d'aquest govern: assumir responsabilitats, corregir els errors i preparar el sistema educatiu català per afrontar amb garanties els reptes de la propera dècada.
1: Tot plegat a una setmana de l'inici de curs, marcat també per una nova jornada de vaga el 8 de setembre. I també en política, el Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma, i inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions en aquests moments, encara ara una avaria a l'AP7 a Subirats deixa un carril tallat sentit Tarragona i una altra a Barberà deixa un vehicle al voral en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cuber i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, mentre que un altre robatori entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià provoca 20 minuts de retards, en aquest cas, a les línies R11 i RGU. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Un xarro?
1: Sí, està guapo.
2: A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Shakira i Bele ara mateix amb la sintonia de la ràdio. Doncs no, mira, no és la Shakira, és el Bob Sinclair i Chiesa. I Can't Wait. Tots fan cua, tots volen sortir a la palestra a cantar, doncs vinga, va, som-hi.

0: Una girafa pot passar moltes hores menjant fulles, especialment d'acàcies, i per aconseguir-les han de treure constantment la llengua fora de la boca. La seva llengua pot arribar a fer uns 45 centímetres de llarg, cosa que li permet envoltar branques i arrossegar les fulles cap a la boca. La part més curiosa és el seu color. Acostuma a ser blavós, morat o gairebé negre, sobretot a la zona que queda més exposada. Aquesta pigmentació es deu a una elevada concentració de melanina, el mateix pigment que contribueix a protegir la nostra pell dels efectes de la radiació ultraviolada. Com que les girafes poden passar bona part del dia alimentant-se i mantenint la llengua exposada al sol, aquesta pigmentació podria proporcionar una protecció addicional contra els danys causats per la radiació solar. No és una adaptació exclusiva de les girafes. Alguns altres mamífers que passen molt de temps amb la llengua exposada també presenten una pigmentació fosca. A més, la seva llengua és extraordinàriament resistent. Les acàcies tenen espines llargues i dures, però la pell de la llengua i l'interior de la boca estan adaptats per suportar aquest contacte.
1: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil, i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular, i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella, també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant. Terra i mar, les quina febre, febre de somnis, Fever Dream, la música d'Alex Warren.

0: a Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
0: Una vegada més, i no sabem per què, una avaria elèctrica en diversos punts a la ciutat de Figueres, que afecta concretament la zona nord-est de la ciutat i el polígon del recinte final. Està a l'espera que Endesa ho arregli, ho solventi. Déu-n'hi-do, aquest estiu, els problemes de llum que té la ciutat de Figueres.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, textil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Així sona aquesta de Ana Mena i Lola Índigo.

Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.

jo quan surto, sobretot de nit, ja vigilo, eh? Collal, ja m'enteneu, eh? No anar provocant els vampirs perquè et mosseguin el coll. Hi ha molta gent que va escotada del coll i això, si hi ha un vampir, pot ser una provocació. També haig de dir que el vampir que em mossegui morirà enverinat de seguida. Sí, no, aquest no continuarà viu. Dràcula, Tame Impala, Jenny.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Drop Dead és la cançó i el tema de Olivia Rodrigo.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: San Francisco és la cançó de Sound of Legend.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Música i ritme de Taylor Swift, una de les darreres cançons del seu darrer àlbum, Opalit.

Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Ai, de promeses i més promeses. Et prometo, és la gran cançó d'Ivan Herzog.
2: Per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Sol de mitjanit, Midnight Sun, és el gran èxit d'aquest estiu de la Zara Larsson.

0: Raye, David Guetta i Patton, What is my house band? Tot és el meu marit?
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
0: Max Navarro torna a estar amb nosaltres amb una peça inigual.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat la destitució de la secretària general del departament, Teresa Sambola, per encarar una nova etapa, tot i desvincular directament el relleu dels errors de les proves PISA. Paral·lelament, ha obert també tres expedients disciplinaris a dos funcionaris i un al càrrec per la gestió de les mateixes proves.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar, com de fet ja ho vaig fer en la sessió, en la compareixença al Parlament, els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui d'una decisió important. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
1: L'anunci arriba justament a una setmana de l'inici del curs escolar, el 8 de setembre, que començarà amb 1.600.000 alumnes i 1.300.000 més, fins a superar els 94.000 professionals. El nou curs també incorpora 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 noves places a les escoles Bressol, però encara estarà marcat per una possible jornada de vaga el primer dia de classe. I el Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer responsable de Economia, Carlos Cuerpo. I Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre la sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I pel que fa a la mobilitat, dues avaries dificulten la circulació, una a l'AP7 a Subirats, que deixa un carril tallat sentit Tarragona, i una altra també a l'AP7, però a Barberà, que deixa un vehicle al voral sentit Girona. A banda, també, una altra avaria, la 2 a Esparreguera, deixa un carril tallat sentit Lleida, i una altra a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, direcció Nus de Trinitat. I una dona de 81 anys va morir ahir a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat avui Protecció Civil. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergència, no van poder fer res per poder salvar-li la vida. Es tracta de la 23a persona morta a les platges catalanes.
0: Notícies en xarxa.
3: Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquest dilluns a aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal. A hores d'ara, aquestes són les notícies més importants i destacades arribades a la nostra redacció. Els càmpings gironins preveuen un any rècord mentre la Costa Brava centre frega al ple. El Suprem confirma la condemna de 18 anys de presó de l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera de Cabanelles. Mor una dona de 73 anys a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries. Una actuació policial contra el nudisme a Port de la Selva acaba a la síndica de Greuges. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. La Costa Brava tanca aquest diumenge el mes més fort de la temporada turística amb un balanç molt positiu. Val a dir que aquest balanç és positiu perquè ha estat un estiu pràcticament de rècord amb moltíssima gent que ha vingut a passar unes vacances a casa nostra. I és que el grup Costa Brava Centre situa l'ocupació dels establiments turístics entre el 90 i el 95% des de Sant Joan fins a l'agost. Els càmpings gironins també han registrat molt bones dades amb una ocupació d'entre els 65 i el 85% durant els mesos de juliol i agost. El sector preveu una temporada rècord i destaca especialment l'augment de clients fora dels mesos de temporada alta. Les associacions turístiques confien que la bona ocupació es mantingui durant el setembre i l'octubre. A partir del setembre, els càmpings guanyen el pes del client sènior % del centre d'Europa, mentre es quedarà en l'estiu predomina el turisme familiar, les famílies amb mainada. L'únic element que ha condicionat la temporada ha estat les altes temperatures. La calor ha reduït l'afluència dels restaurants durant les hores centrals del dia i ha disparat el consum elèctric dels càmpings, especialment per l'ús de l'aire acondicionat. Una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. L'avís d'emergència s'ha rebut a les 4 i 15 minuts, alertant d'una dona que havia perdut la consciència a la platja. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i li han practicat maniobres de reanimació. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar la campanya del bany. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat 2 patrulles i s'han fet càrrec de les diligències. Segons Protecció Civil, 22 persones, com deien, han mort ofegades a la platja des de que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven en una platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines i 5 en aigües interiors com rius, llacs o pantans. Una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya per a una actuació dels vigilants municipals i dels Mossos d'Esquadra que, segons el seu relat, es va produir després que es banyés nua en una zona de roques del Cap del Vol. La Federació Naturalista Nudista de Catalunya ha denunciat els fets i defensa que el nudisme no està prohibit per l'ordenança municipal. L'entitat reclama que s'aclareixi quina era la base legal de la intervenció. Segons la queixa, els fets van passar el 24 d'agost quan la dona es banyava nua en la seva mare de 87 anys i la seva neta de 7, en una petita cala. 2 vigilants municipals s'haurien desplaçat arran de la queixa d'un altre banyista i li havien comunicat que el nudisme estava prohibit. Com que no portava documentació, els vigilants haurien acompanyat fins al seu domicili, on posteriorment també hi hauria anat una patrulla dels Mossos. La dona assegura que els agents li van requerir que s'identifiqués i que després de diverses discussions va acabar lliurant la documentació perquè, segons afirma, sentia pressionada i intimidada. La dona demana ara a la síndica de Greuges que investigui l'actuació. La seva neta, de 7 anys, hauria presenciat els fets. Segons la denúncia, hauria mostrat símptomes d'angoixa i també de por. I aquest cap de setmana s'ha disputat a Vilafant el prestigiós torneig U13 que organitza el bàsquet Vilafant. 12 equips masculins i 12 de femenins han pres part en aquesta edició. El pavelló Joel González de Vilafant va acollir els partits aquest cap de setmana. El president del bàsquet Vilafant, Jordi Mallorquí, ens ha fet una valoració d'aquesta edició.
2: Bé,

0: Ja hem acabat la novena edició del torneig 13 de Vilafant amb una valoració excel·lent a tots els nivells i en especial en l'esportiu, ja que primer hem recuperat el format que més ens agrada, que és el de 12 equips masculins i 12 de femenins, i l'altre i el més difícil d'aconseguir aquest any, que ha sigut el més ben assolit de tots, que és la igualtat en la competició. Hem tingut tres pròrrogues, hem tingut molt partits igualats que s'han decidit en l'últim quart o en els darrers minuts del partit, i això és degut a l'alt nivell competitiu dels equips que venien. De fet, estem parlant en especial en femení dels millors equips de Catalunya, en gairebé o sense gairebé, no en faltava cap, eren els millors, i en masculí no hi eren tots, però tots els que hi eren aquest any competiran a preferent de primer any, que també que fa que els partits fossin molt igualats. A nivell organitzatiu n'estem molt contents, no hem tingut cap incident, ha funcionat tot molt bé, l'ambient també social amb el bar és excel·lent, és a dir, fins i tot aquest any hem fet una paella del senyoret que la podien gaudir els pares, i tothom estava molt i molt content, i podem parlar d'un èxit total i de recuperar el torneig de 24 equips que feia tot 2 anys que no podien fer.
1: Els guanyadors del torneig han estat en categoria masculí al bàsquet Girona i en categoria femenina al Joventut de Badalona. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 18 anys de presó per a Florín Petco, condemnat per l'assassinat d'un home al febrer del 2021, el cos del qual va ser localitzat al voral d'una carretera de Cabanelles. El Suprem ha inadmès el recurs presentat per la defensa i avala la qualificació d'assassinat, especialment perquè considera acreditat que la víctima no es podia defensar en el moment de l'agressió. Inicialment, l'Audiència de Girona havia condemnat Petco a 22 anys de presó. Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebaixar la pena a 18 per eliminar l'agreujant d'encarnissament, ja que la víctima es trobava inconscient quan va patir les ferides al coll. Els fets van passar la matinada del 28 de febrer del 2021, després d'una festa a Vilafant. Segons la sentència, Petco va colpejar greument la víctima i posteriorment la va traslladar amb cotxe fins a Cabanelles, on la va abandonar al voral de la carretera després d'infringir-li diverses ferides. La víctima va morir a conseqüència del xoc traumàtic. El cos va ser localitzat hores després per un ciclista que va alertar els serveis d'emergència. Un segon acusat del cas va quedar absolt pel jurat popular per manca de proves sobre la seva participació en els fets. Previsió del temps per les pròximes hores.
2: Bon dia, una situació força tranquil·la per encarar aquestes últimes hores del mes d'agost a les comarques de Girona. Com a mínim aquest matí i aquest migdia, un palet de tramuntaneta que està bufant cap a l'Alt Empordà ha fet pujar la temperatura, però en canvi la humitat és molt baixa i el vent hi bufa, i per tant la sensació no és precisament de calor. I en canvi, en d'altres contrades més interiors, cas de la ciutat de Girona, a hores d'ara doncs hem despertat entre els 14 i 16 graus, també a moltes viles de les comarques fora del mar. Aquest matí amb pocs núvols, ja amb aquesta tramuntaneta, i aquesta tarda sí que apareixeran nuvolades més potents, sobretot cap al Ripollès, també a l'interior de la selva o cap a la comarca de la Garrotxa. En aquests indrets arribarà a caure algun ramet, sobretot cap a la vall d'en Bas, la vall d'Hostoles o al sud del Ripollès en general. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies per aquesta informació.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I en aquest informatiu del matí de dilluns us hem destacat que els càmpings gironins preveuen un any rècord mentre la Costa Brava Centre frega el ple. El Suprem confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles. Mor una dona de 73 anys a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. Una actuació policial contra el nudisme a Port de la Selva acaba a la Síndica de Greuges. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a l'hora en punt hi ha més dades de la mà dels companys de la xarxa de comunicació global.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
1: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sonia Kerr.
4: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
1: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut hi inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
4: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
1: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, a l'Anoia.
4: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
1: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona la tardor de 2029.
4: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
1: Als esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
5: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogó. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus, on més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació són Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'investigació dut a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir dos expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i dos funcionaris.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
7: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
7: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
1: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
9: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
8: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
1: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
4: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
10: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
4: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
4: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a la participació del Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
4: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades en frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades a la frontera. Segons Sánchez, de les 70.000 persones van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
1: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència dotat amb 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés. Ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, qui ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants. També ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
12: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
11: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
13: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
11: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
14: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
11: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Saiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
1: Seguint a la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha de tenir un límit l'acollida de menors migrants per part de Catalunya en aquesta crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
10: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat ja.
1: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024. La raó és que el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o pels antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions causades per drogues des del 2017, quan va començar la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva i en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa Maria Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
16: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
15: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
1: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa tal i com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari.
4: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
17: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
4: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
1: I pel que fa a la bona salut, arriba setembre i ja comencem a pensar en la tardor, una època en què es multipliquen els refredats, la tos i la sensació de cansament. Moltes persones es pregunten com poden reforçar les defenses, però, segons els experts, el concepte clau no és tant reforçar el sistema immunitari com mantenir-lo equilibrat i eficient al llarg de tot l'any. Cugat Mèdia, Martí González.
18: Segons explica Cugat Mèdia la nutricionista Pena i Berta Martínez, quan s'encadenen dinàmiques com dormir malament, menjar pitjor o viure amb estrès, el sistema immunitari es descoordina. Per això planteja un abordatge integral que comença directament a la cistella de la compra. La idea és que la Terra ofereix en cada època de l'any exactament el que el cos necessita. Per això recomana fixar-se en els colors del mercat i prioritzar les verdures d'arrel i els tubercles com la carbassa, el moniato, la pastanaga, el nap o la xirivia, rics en carotens, fibra i antioxidants. També destaca el paper de la ceba i el porro com a antibiòtics supernaturals i dels bolets com a grans immunomoduladors. Pel que fa a les fruites, la magrana, la poma, la pera, el caqui i els cítrics aporten la dosi necessària de vitamina C i polifenols. També és indispensable incorporar proteïna de qualitat com llegums, el peix blau, petit, sardines o seitons, menys contaminats, ous ecològics o carn de pastura i greixos saludables com els fruits secs, les llavors de carbassa, l'alvocat o l'oli d'oliva. A l'altra cara de la moneda, per activar les defenses, cal netejar la dieta de sabotejadors, diu, com sucres, ultraprocessats, processats, begudes refrescants, olis refinats com el de girassol i els làctics industrials desnatats o amb edulcorants.
0: Notícies en xarxa.
1: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm de la 2 entre Cervera, a la Segarra, i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afecten uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via per on hi circulen 22.000 vehicles diaris de mitjana. Lleida Televisió, Cel Márquez.
19: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
20: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
19: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el sopar en cap, Jan Pomés ha volgut agrair aquest fet.
21: Nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
19: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
1: La celebració de Sant Gil s'ha avançat a la Vall de Núria amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La consellera ha posat en valor la sostenibilitat energètica de l'estació i també ha parlat dels pròxims passos a fer, tant a la de Núria com a la de Vallter, on el projecte del telecabina ha de començar a fer passes endavant. Ràdio Ripoll, Guido Tsengerotti, bon dia.
22: Hola, bon dia. Efectivament, ha parlat molt del que és Vallter, del projecte del telecabina i d'accés i de tancament de la carretera. És una cosa que s'està parlant molt a la Vall darrerament, sobretot impulsat per als grups de treball, per als grups de diàleg entre veïns, ajuntaments i també FGC, que és la concessionària de l'estació. En aquest sentit, des de FGC, la consellera i el seu president han donat per tancat aquest procés de diàleg, de debat que hi ha amb el territori i també pretenen començar ara a posar fil a l'agulla per començar a dibuixar el projecte. D'altra banda, el que seria Vall de Núria s'ha posat molt en valor i s'ha treballat molt en relació al que és la estació, els gastos zero, la despesa zero energèticament. De fet, a dia d'avui aquesta estació ja no té cap despesa en gasoil perquè funciona a través d'una estació de geotèrmia i també ha implementat diverses mesures per això, per aconseguir aquesta neutralitat de carboni per tal d'aconseguir ser ecològicament sostenible.
1: Gràcies, Guido Cengerotti, des de Ràdio Ripoll. El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. El servei està interromput des del maig de 2023 i des d'aleshores Ferrocarrils de la Generalitat impulsa diverses actuacions per modernitzar aquesta infraestructura centenària i reprendre el servei el 2027. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
2: Aquest dilluns 31 d'agost han començat les obres per instal·lar el nou cablejat elèctric necessari pel funcionament del funicular de Gelida. Els treballs es duen a terme a l'avinguda de l'11 de setembre entre l'avinguda Catalunya i el carrer Francesc Peracaula i tenen una durada prevista d'unes 3 setmanes. L'actuació comporta afectacions al trànsit i a l'estacionament en aquest tram i forma part del projecte de reforma integral que ha de permetre la reobertura del funicular previst per l'estiu del 2027. Mentre durin les obres, la mobilitat entre l'estació i el nucli urbà continua garantida amb un servei de bus alternatiu.
1: I tenim encara més notícies vinculades a la mobilitat. Estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbord amb la línia 5.
4: L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé 1 any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per rampes.
1: En canvi, a partir d'avui queden sense servei les estacions de la Sagrera i Bon Pastor a les línies 9 i 10 del metro.
4: La raó són les obres al macropou de la L9 10 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana el metro com a opció alternativa, tot i que l'autobús H8 recorre el tram afectat. També s'ha habilitat un servei de bus alternatiu.
1: I és moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona. Serà la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seu actual, situada a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
6: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
5: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
1: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga 2:15 de nit al Camp Nou i serà contra el Rayo Vallecano.
23: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat de primera divisió. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. La seva arribada no descarta, però, la de Julián Álvarez a l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, l'entrenador Hansi Flick ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
24: Of course I'm happy with my team and then...
25: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
24: We don't have pressures. Deco make
25: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
24: For me it's good. Just to see the quality.
25: Veure la qualitat també, les sessions d'entrenament, com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
23: L'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Real Societat Anoeta. L'entrenador blanc i blau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en 2 situacions de contraatac.
3: pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
23: A segona divisió masculina, doble victòria catalana, el Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta amb gol de Nico Gioacchini. I de la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Per ser un Girona que ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa. Escoltem l'entrenador grana Xisco Campos.
7: Molt content per l'esforç, donar-li una bona a l'equip, perquè també ha estat unes setmanes difícils, perquè també hem tingut situacions on no hem pogut comptar amb tots. Sabíem que era una setmana molt important i una setmana d'equip, i jo és l'idea, dir que quan hi ha situacions de dificultat i l'equip dona una passa endavant, crec que la victòria té un altre tarannà i té un impacte a nivell col·lectiu molt més gran.
23: I en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa per 0-3 contra el Jaén. Aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. El Barça ha començat la defensa del títol, el Johan Cruyff, amb golejada 5-0 al Tenerife. El Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a l'Ezama per 3-1 i l'Espanyol va perdre Marta per 1-0 al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i tornem amb més actualitat. Fins ara.

0: Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA a Catalunya. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
1: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
0: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
3: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
3: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
0: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
3: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
0: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029.
3: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
0: Els esports, Toni Castro. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
4: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà a revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogó. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts a 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana per a l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta mateixa setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir dos expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i dos funcionaris.
1: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancar

0: en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
0: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
1: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
0: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
1: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
2: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i per això demanen un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
4: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
3: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
2: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
5: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
6: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
5: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
7: Notícies en xarxa.
2: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat, ha estat en una entrevista a la cadena SER, a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes socials vinculades a Rússia, Israel i també a l'ultradreta internacional.
5: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc en l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
8: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
5: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de la llau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades. Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar a Ceuta el 30 i 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc, i actualment Actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
2: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés i ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància. Cira Rego ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta per criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
10: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
9: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
11: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
9: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
12: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
9: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
2: A la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha d'haver-hi un límit a l'acollida de menors migrants per part de Catalunya a la crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
13: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat ja.
2: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024 i ho van fer perquè el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o els antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions a la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones que van morir a casa seva ho van fer en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
15: 208 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company o companya seva està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
14: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars i també els professionals perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
2: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa, tal i com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni tampoc ingrés hospitalari.
5: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
5: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
16: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
5: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
2: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, a la Segarra i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida.
5: El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
2: Lleida Televisió, Cel Márquez.
17: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
18: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
17: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el sopar en cap, Jan Pomés ha volgut agrair aquest fet.
19: Nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
17: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
2: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Olot, que tindrà el dispositiu de seguretat de festes d'altura més ampli de la història. Uns 75 agents, entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, vetllaran per unes festes segures. Serà a partir d'aquest divendres.
5: Precisament aquest matí s'ha celebrat la reunió de coordinació amb tots els representants de cossos de seguretat i emergències.
2: Olot FM, Roger Isern.
20: Un dels principals objectius és garantir un ambient segur i lluny de la sensació d'inseguretat, fet que la ciutadania demana especialment en el context social actual. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat les xifres del dispositiu.
21: Hem tirat endavant. L'any passat, de fet, ja va ser un dispositiu històric, però aquest any ja anuncio que serà el dispositiu més gran de la història, altra vegada. Estem parlant de que a l'hora punta de la festa, aquí al centre de la ciutat, i a la ciutat hi tindrem 75 agents de policia treballant-hi, perquè ens fem una idea, 25 seran de policia municipal, una cinquantena seran de Mossos d'Esquadra.
20: Des de tots els cossos de seguretat i l'Ajuntament d'Olot es fa una crida a viure una festa major amb la sensació de gaudir-la i lluny de la por. Aquests cossos i la resta que formen part del dispositiu s'han reunit aquest dilluns al matí per tancar els detalls del pla a seguir durant els 5 dies de festes d'altura.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac patit recentment en alguns dels seus sistemes.
5: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i reforç.
2: Mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. És la 23a mort a les platges catalanes d'aquest estiu.
5: Els fets van passar ahir a la tarda, poc després de les 6. El servei de socorrisme va haver de treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 unitats i va continuar les maniobres de reanimació que van resultar infractuoses. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda.
2: És moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona i ho farà durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 de l'edifici i triplicarà així la superfície de la seva seu actual ubicada a la part alta de la ciutat. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
1: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
0: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
2: De Tarragona al Montsià, la Ràpita ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les seves jornades culturals de setembre. Una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades per enguany. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
22: Durant gairebé un mes, equipaments com l'Auditori Sixto Mir, que commemorarà el seu 10è aniversari, la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó o el Museu de la Mar de l'Ebre acolliran teatre, cinema i literatura combinats amb la força de la cultura popular als carrers. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, Pau Lleixà, assenyala el pes de les cites més consolidades.
23: Un seguit d'actes que ja són tradicionals, esperats per tota la gent, actes com per exemple els de l'11 de setembre, però també activitats com per exemple la quarta trobada de colles de diables que converteixen la plaça Carles III en espectacle de llum i de foc.
22: I com a cloenda s'estrenarà de forma oficial la nova pàgina web de Cultura de la Ràpita per posar tota l'agenda i la compra d'entrades a l'abast d'un sol clic.
2: I encara en cultura, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses. Enguany la festa es trasllada a un nou escenari, el de la platja de la Nova Icària.
5: Aquest any el piromusical es farà el diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Grasses, Josep Montero, pren el relleu d'estopa i signarà la banda sonora que acompanya els focs artificials. La participació del grup arribarà pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les obres de reforma de la Fira de Barcelona a l'Avinguda de Maria Cristina obligaran a fer el piro musical en un nou escenari, la platja de la Nova Icària.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:45 de la nit. Serà al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
24: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal, per uns 10 milions d'euros, que aquesta tarda ha de passar revisió mèdica. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez en l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia del partit, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
25: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and
26: per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
25: We don't have pressures. Deco make
26: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
25: For me it's good. Just to see the quality.
26: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
25: A good way at the moment.
24: De la seva banda, l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat Anoeta. L'entrenador blanquiblau Manolo González lamentava que els gols rivals haguessin arribat en 2 situacions de contraatac.
27: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies que el dia del Madrid ho vam fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs és, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
24: A la segona divisió masculina, doble victòria catalana. El Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destacava el gran ambient viscut.
3: Un dia molt especial, l'avui. Parlo a títol personal, un dia més pel record, tots junts, i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament. Molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. Uns anys després tornava al futbol professional avui al Temple i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
24: De la seva banda, el Girona va golejar Les Palmes per 5-2 a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez creu que aquesta primera victòria de la temporada és una injecció de moral.
4: És important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat i bueno, és un punt important. Jo crec que l'altre dia, l'altre partit a casa també vam fer les coses bé, però no ho vam aconseguir i bueno, avui això reforça moralment i dona una empenta, jo crec que molt positiva.
24: Per cert, el Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació, amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa, i en canvi derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa 0-3 contra el Jaén. Escoltem l'entrenador escapulat Josep Maria Gené.
6: M'hauria agradat encetar millor el campionat, però avui crec que ens ha penalitzat sobretot els errors individuals, ens ha condicionat, perquè crec que hem tingut una primera part positiva, hem generat tres ocasions clares de gol, no hem tingut la efectivitat. Crec que la segona part hem sortit millor, estructuralment millor, volíem una mica més de control, però ens ha desequilibrat dos errors individuals.
24: I per acabar, Marta, els esports, un apunt de motor, perquè el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar dels Estats Units al Gran Premi de Milwaukee.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Yo, original trendsetters, a combination again per l'estiu. Què dius, Cuca?
2: Acabo d'hivernar sola, truca en Xalanaman, digue-li que estem al

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic avui la consellera Esther Riubó en la presentació del nou curs escolar.
3: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui d'una decisió important. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa i per aquest motiu emprendré canvis que serveixin per enfortir direccions generals que estan tensionades, que són cabdals pel bon funcionament del sistema educatiu.
2: I Pedro Sánchez es culpa el Marroc de la allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. A més, ha explicat que no hi ha cap informació per part del servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc a l'entrada massiva, recordem, del 30 i el 31 de juliol.
4: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
2: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar aquella arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podien ser retornades a la frontera. L'Euríbor tancarà l'agost al voltant del 3%, la xifra més alta en els últims 2 anys, tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables. El sector descarta que un repunt refredi la concessió de préstecs. I la banda sonora del Piro Musical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero. El cantant d'Oques Grasses enguany la festa es trasllada a un nou escenari. La platja de la Nova Icària serà diumenge 27 de setembre. I el Barça tanca la tercera jornada de la Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. L'equip blaugrana busca la tercera victòria consecutiva per continuar en el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. És tot el moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Sergio Jurado.
1: Hola, hola, hola, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui ens centrem la història de la música disco amb una formació Boys Town Gown. I després farem un repàs a la varietat musical que sonava als anys 80.

Banda formada a San Francisco el 1980, liderada en un principi per la cantant de cabaret Cynthia Malley, com un dels estàndards del segell local Moby Dick, fundat pel DJ Dick Morley i Victor Shudoff al bar del bar per gais Moby Dick.

benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Farem un repàs variat de la música dance que funcionava als anys 80. Avui hem començat a Alemanya amb el duet format pel cantant Thomas Anders i el productor Dieter Bohlen. Per vendes és el segon grup més exitós d'Alemanya, amb més de 120 milions de còpies de discs venuts després de Scorpions. Brother Louie Louie és una de les cançons que hem escollit avui per encetar aquesta edició. I ens arriba ara a la sintonia de Hot Dance 80 Mike Cannon. Es va fer famós amb Voices in the Dark, però ara escoltem aquesta.

Avui anem a fer una cosa que no faig habitualment. Escoltar dues cançons seguides del mateix intèrpret. Abans us he parlat de Voices in the Dark, el seu gran èxit. Sabeu quin és, eh, que sí? Okay.

I seguim gaudint de música, a més de la de Mike Cannon. Ara escoltarem la de Shalamar. Dirty Deeds és com s'anomena aquest single. Recorda, estar sintonitzant Hot Dance 80. Des de casa, des del cotxe, des de la feina...

la música de Shack Attack amb tots vosaltres. I feia una estona sonava un baix molt i molt característic. És la música potent per tu que estàs sintonitzant el programa Hot Dance 80. Dance Across the Floor. Això és Jimmy Bohorn.

I més ritme, més històries ens arriben ara amb Change i A Love's Holiday. I és que són els amors d'estiu. Els amors d'estiu del 1980, produïda per Jean-Fred Petrus, un productor que li van fer un especial a la història de la música disco.

saps que estàs sintonitzant? Doncs això és Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Et punxem música des dels 70s fins als 90s. Però si hi ha alguna novetat que té arrels dels 70s o 80s, també la punxem, per què no? I es creu que és qualitat, sigui de l'època que sigui. Ens quedem als Estats Units amb The Train.

Potència la pista central de Hot Dance 80 amb la música de D-Train. I tot seguit ens arriben els Seo Esben.

Jimmy Jam i Terry Lewis són els productors d'aquest extraordinari treball d'EOS Pen, Just Be Good To Me. Anirem a escoltar a uns que són coneguts pel seu on the beat, però no posem aquesta, posem un altre single dels Brooklyn Bronx and Queens Band. Això és Hot Dance 80 i això és la música que sonava als 80s amb aquesta

La música de color avui pot ser la protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80. Altres edicions és Italo, altres és música Made in England, altres és variat. Anem a escoltar la veu de Lionel Richie amb una cançó que s'anomena Lady. I recordem que Hot Dance 80 sempre recordem i recomanem que a les pistes de ball es posi lent. I si no, doncs escolteu cançons com aquestes en una discoteca i veureu com us entren ganes de ballar tranquil·lament amb la Lady.

Ja és hora de que arribi a Hot Dance 80 una producció de Bernard Edwards i Nile Rodgers. Ho farà en aquesta ocasió amb Sister Sledge i la noia bonica. Aquest saxo, això és una passada. Escoltem Sister Sledge tranquil·lament.

un programa dance perquè tingui èxit han de sonar cançons que siguin èxit. Però val la pena a vegades recordar cançons com aquesta de Sister Sledge i no pas sempre el We Are Family. I és que hi ha grups que tenen més d'un single. I per poc que sigui, tenim d'intentar d'escoltar-ho tot. Anem ara a escoltar Emily Champagne. Això és I Am In Love. Jo sóc l'amor. I si no ho dubteu, si ho dubteu, doncs ja ho sabeu. Us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Twitter, el Facebook, el correu electrònic hotdance80@gmail.com. I va, va, avui donarem el WhatsApp 620 22 59 95.

I seguim escoltant més històries. Des de la pista central de Hot Dance 80 ens arriba Cal Carlton, i és un intèrpret que no té res a veure amb el Carlton del Príncipe de Bel-Air. Tampoc tenen la mateixa edat. Aquest senyor va néixer el 1953.

I seguim amb més històries, seguim a la pista central de Hot Dance 80 i ara ho fem amb Delegation. Estem arribant a la recta final de Hot Dance 80 i de moment escoltarem aquest Oh Honey.

0: La música de Odyssey, Going Back to My Roots. Després d'escoltar aquesta cançó tranquil·leta de la formació Delegation,
1: bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències, està en la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu durant la propera dècada. Escoltem Oriol Junqueras, el president dels Republicans.
3: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
1: La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac que ha patit recentment en alguns dels seus sistemes. La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i també de reforç. Reoberta l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbordament amb la línia 5. L'estació recupera la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé un any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per unes rampes. En canvi, a partir d'avui queda sense servei les estacions de Sagrera i Bonpastor de les línies 9 i 10 del metro. La raó són les obres al Macropou de la línia 9-10 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana a metro alguna alternativa.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: I aquí tenim doncs a Carlota Giró, que ens ha acompanyat amb aquest Por Interés. Música de quilòmetre zero, música 100%, amb segell empordanès, amb Por Interés.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
0: Aquesta és la ràdio que no falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
5: La teva companyia diària.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: I és Garra de Vilafant, la música no descansa, i tampoc nosaltres, més música.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas al temps, perquè sempre hi ha...

0: think of me. Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, Té Alt Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant FM. Encantats que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues. I més música, més emoció, més sensacions, tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres et dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera.

107.3 FM. Ana Mena i Lola Índigo, quina combinació amb aquesta producció.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.

0: xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i de desinformació amplificats per xarxes vinculades en aquest cas a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació de Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar aquella data a Ceuta, 9 de cada 10 ja haurien retornat majoritàriament al Marroc i actualment quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats. Per cert, que la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi, avui han continuat les compareixences al Congrés. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rigo, ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància.
3: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
1: Per cert, que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir aquesta arribada massiva procedent del Marroc. 5 de les agressions sexuals han estat violacions. 7 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI. El Ministeri Públic ha identificat 5 dels presumptes autors dels fets, 3 de nacionalitat marroquina, un belga i un espanyol. La identitat de resta d'implicats se segueix investigant. I mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. Els fets van passar ahir la tarda, poc després de les 6. Es tracta de la 23a mort a les platges catalanes aquest estiu. I Olot tindrà un dispositiu de seguretat de festes d'atura més ampli, en aquest cas de la història. Uns 75 agents d'entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal que vetllaran per unes festes segures i tot plegat serà a partir d'aquest divendres.
0: Ràdio Vilafant

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música...

0: I aquí tenim una gran cançó, una gran peça musical de Mafalda Cardenal. Hem escoltat aquest Creo que te quiero.
1: Creo que te quiero y cada día que pasa creo que esta vez es de verdad.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
0: La ràdio, i concretament la nostra ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora de l'actualitat musical i els grans èxits.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
5: Better Times. Aquí tenim una producció de Robin Schulz i de Barbara. Aquesta proposta musical ens arriba amb aquesta intensitat al 107.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Fades en Triquell arriba a Sant Joan. Aquesta proposta des de la ràdio que t'acompanya a les 24 hores.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables i, per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio. Notem, doncs, amb tota aquesta bona selecció de música, de qualitat i de grans èxits.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?
2: We will rock you. Oh, God. This'll be take one.
3: Oh, my face. Big disgrace.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: Diumenge.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola, a més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat doncs, de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria doncs, poder tenir un curs molt més normal.
1: Niubó ha reivindicat la inversió feta per aquest nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç a les aules d'acollida que arriben a les 2.141, iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres. I comencen les obres de renovació a l'A2 entre Cervera i la Panadella, els treballs amb una inversió de 12,3 milions euros, permetran renovar més de 8 quilòmetres en cada sentit. La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents. El tram suposa 22.000 vehicles diaris i el ferm està en mal estat. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespin.
3: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
1: El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. Justament avui han començat els treballs per estendre el cablejat elèctric a l'avinguda 11 de setembre. El servei està interromput des de maig de 2023 i des d'aleshores els ferrocarrils de la Generalitat estan impulsant actuacions per modernitzar aquesta infraestructura. Un motorista de 38 anys ha mort aquest dilluns en ser embestit per un vehicle al carrer Aribau en la confluència Mallorca al districte de l'Eixample. En el moment de l'accident el motorista estava aturat. El conductor del vehicle que ha topat amb la moto ha fugit del sinistre però ha estat aturat per una patrulla dels Mossos d'Esquadra i està detingut. I la Ràpita al Montsià ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida de les seves jornades culturals al setembre, una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades durant un mes. Alguns equipaments, com l'Auditori Sixto Mir, acolliran teatre, cinema i també literatura.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ruta 66.
6: Hola família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui us portem un monogràfic dedicat a Toby Keith, un cantautor de country music que malauradament va morir el passat 5 de febrer de 2024. L'artista d'Oklahoma només tenia 62 anys. Això sí, va deixar un llegat de 21 àlbums d'estudi. Però abans de començar, com tenim costum, la salutació de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Comencem!
7: Ruta 66, música d'arrel americana.

Should We Be a Cowboy. Aquest va ser l'any 93 el debut com a single de Toby Keith a les llistes. Una cançó que va aconseguir el número 1 country als Estats Units i Canadà. L'èxit va ser tan fort que un any després la seva discogràfica li va apretar per enregistrar un altre disc de títol Boomtown. D'aquest segon treball es va extreure 4 singles. Tot seguit escoltarem un d'ells, el track titulat Big Old Truck.

Ja ens trobem a l'any 97 i Toby Keith comença a ser un dels grans, dels destacats de la música country al seu país. Aquell any edita Dream Walkin', el seu quart àlbum, i la que hem punxat és la peça que dona títol a tot el treball. Donem un salt en el temps i ens anem al 2002 amb Enlaced, un altre supervendes al Canadà i als Estats Units, que inclou tres cançons número 1. Una d'elles, aquesta, Who's Your Daddy?

Beer for My Houses va ser la gran col·laboració del mestre Willie Nelson amb Toby Keith l'any 2003. Recorda que avui, a la Ruta 66, presentem un programa especial d'homenatge a aquest desaparegut artista de música country. I ara, una de les cançons més conegudes del seu repertori. Tot un clàssic d'aquest segle i d'aquest gènere. Des de l'àlbum Shock and It All, la desenfadada I Love This Bar.

Stays in Mexico és una de les cançons inèdites incloses per Toby Keith en el seu segon àlbum recopilatori de Greatest Hits. Això és del 2004. Un any més tard veia la llum Honky Tonk University, el seu novè àlbum d'estudi, que inclou una composició interpretada a duet amb el mític Mel Haver. Però el track que sonarà a continuació és el meu preferit del disc. Una altra peça amb tocs d'humor. As Good As I Once Was.

High Maintenance Woman és un dels tracks destacats de l'onzè treball de Toby Keith, Big Dog Daddy, de l'any 2007. Recorda que avui fem un programa tribut a aquest artista tristament desaparegut amb només 62 anys, degut a un càncer d'estómac. Continuem repassant la seva discografia. Ara ens anem al 2009 amb un disc que vam estrenar aquí a la Ruta 66 en aquell moment. La cançó que dona títol a aquest treball és aquesta, American Ride.

I Like Girls That Drink Beer és un altre dels singles destacats a la carrera de Toby Keith, inclòs en el seu àlbum del 2012, Hop on the Rocks. La carrera d'aquest artista country inclou 21 àlbums d'estudi, però evidentment no tenim temps per tots. Anem al seu 17è treball, titulat Drinks After Work. La cançó que he triat, Shut Up and Hold On, és del 2013.

The Seas I Wear és una antiga cançó que Toby Keith va incloure en un estrany recopilatori l'any 2017, on també inclou d'inèdites, regravades i noves composicions. I ja gairebé a la recta final de la Ruta 66, un altre hit inclòs en el seu quart àlbum recopilatori, una versió del tema That's Country Brew.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana, amb un especial dedicat al malauradament desaparegut Toby Keith. Per tancar el programa escoltarem un single extret del seu últim àlbum, Peso in My Pocket, del 2021. Amb la cançó Old School, tanquem la paradeta. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: El teu futur comença amb una bona decisió.
1: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
1: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.

0: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ha tingut conseqüències la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. Estem parlant de poc més d'una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada precisament per aquell dia, pel dia 8. La consellera Esther Niu ha anunciat, a més, que reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per acostar posicions.
1: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
0: En el capítol de reaccions, el sindicat USTE considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades a la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació més per convocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. El sindicat assegura que des del 13 de juliol a més no hi ha contactes amb la conselleria. Andreu Montbrú és secretari de Política Sindical d'USTE.
2: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
0: Els Mossos d'Esquadra han detectat fins a 16 taxis pirata en tot el mes d'agost a la demarcació de Girona. Es tracta d'una campanya que han fet taxis i VTCs per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria dels casos s'han detectat a la zona de l'aeroport on es feien serveis en vehicles particulars o de lloguer a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer aquest transport. I l'AEMET ha fet pública la llista de noms de les borrasques o danes de gran impacte al sud-est d'Europa durant la propera temporada. Aquesta serà la segona vegada en què les danes més adverses també tindran un nom. Hi ha noms, n'hi ha 21 concretament, recordem que van seguint ordenats alfabèticament, entre ells Adam, Bruna, Lola o Kevin. I l'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys. L'actor català de teatre, cinema i televisió ha mort a causa d'un infart. Garrido havia participat en 30 pel·lícules i ha treballat en produccions com Barcelona 1714, sèries de TV3 com Cites o la mítica Estació d'Enllaç.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
8: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia.
7: Spreading round.

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això, i per molt més, que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

comencem l'últim programa de la temporada de Rock en Flames. Aquesta temporada ha estat dedicat al rock australià. I ara pulleu el volum de la ràdio i agafeu-vos fort. Viatgem a l'any 1976 amb la banda que va canviar les regles del joc des d'Austràlia, amb la guitarra elèctrica i salvatge d'Angus Young i la veu inconfundible de Bon Scott, directament des d'un dels àlbums més elèctrics de la història de la música. Aquí teniu l'energia pura d'alta tensió elèctrica. Això és High Voltage dels AC/DC.

mitjans dels anys 70, 5 australians van decidir que el rock s'havia de tocar a temperatures extremes. El resultat, un autèntic show de pirotècnia sonora que fa dècades que crema les llistes d'èxits internacionals. Si t'agrada el rock en flames i l'actitud salvatge, posa't a cobert. Sona un clàssic atemporal que és pura dinamita TNT dels AC/DC.

Esteu escoltant Rock en Flames amb Joan Antoni Blanco. Avui està dedicat als AC/DC, últim programa de la temporada de Rock en Flames d'aquest estiu.

Dirty Deeds Don't Dare Shop. És el tercer àlbum d'estudi de la banda australiana de hard rock AC/DC, llançat originàriament a Austràlia i a Europa el desembre de 1976. L'àlbum i la seva emblemàtica cançó homònima compta amb la veu principal de Bon Scott i els històrics riff de guitarra d'Angus i Malcolm Young. Actualment ha venut més de 6 milions de còpies en tot el món.

La cançó que ve ara és tan bèstia que durant la seva gravació a l'estudi, l'amplificador d'Angus Young va començar a cremar i a treure fum, però el productor el va obligar a continuar tocant una obra mestra absoluta del quartet australià AC/DC. Aquí teniu Let There Be Rock.

Power Age és el cinquè àlbum d'estudi de la banda australiana de hard rock AC/DC, llançat originàriament al mercat al maig de 1978. Es considera de forma unànime com una de les obres mestres més autèntiques, crues i completes de la formació liderades pels germans Angus i Malcolm Young.

I ara, pujats a la màquina del temps de Rock en Flames, ens situem a l'estiu de 1979 amb el riff de guitarra més electrissant de la història del rock, una descarrega d'energia que va catapultar cinc australians cap a l'eternitat. L'últim gran llegat de la veu de Bon Scott. Són els de sempre, són els més grans. Sona a la teva ràdio AC/DC i la seva autèntica Highway to Hell.

i continuem el Rock en Flames. Aquesta temporada està dedicat al rock australià. Avui estem repassant els AC/DC i ara ens posem en moda llegenda perquè anem a viatjar en el temps directament fins a l'any 1981. Imagineu-vos la pressió de pujar a un escenari després d'haver venut milions de còpies del Back in Black. Doncs ells ho van fer i ho van fer a cop de canó. El següent tema no és només una cançó, és un himne absolut de germanor per tots els amants de les guitarres afilades i la veu estripada de Brian Johnson.

i ara viatgem al novembre de 1981. Els gladiadors de l'escola australiana d'alta tensió pujaven al capdamunt del Billboard americà amb un crit de guerra que ja és història de la música. Prepareu les oïdes, carregueu l'artilleria perquè des d'Austràlia i per tot el món, per als que esteu a punt de cremar la nit, AC/DC 4-2 About to Rock.

El que sentireu a continuació és rock and roll en estat pur, gravat a les Bahamas en un moment de màxima tensió interna. Durant les sessions d'aquest disc, el bateria Phil Rudd va deixar la banda després d'una forta discussió amb Malcolm Young. Tot i els problemes, el grup va signar un dels seus treballs més directes i menys comercials, directament des de l'any 1983 sota la producció de la mateixa banda Connectem l'interruptor del rock, AC/DC, el seu Flight of the Switch.

Fly on the Wall va marcar una època de canvis als AC/DC. Va ser el primer treball complet amb Simon Wright a la bateria i va comptar amb l'autoproducció dels mateixos germans Angus i Malcolm Young. Volien capturar l'energia directa del local d'assaig i vaja si ho van fer, un autèntic

l'onzè àlbum d'estudi dels AC/DC, Blow Up Your Video, llançat a principis de 1988. Aquest treball va marcar l'última vegada que el vocalista Brian Johnson va escriure de puny i lletra els temes de la banda i ens va regalar himnes immortals que encara avui fan tremolar els estadis.

I ara, en el Rock en Flames d'avui, dedicat al rock australià, estem donant un repàs al grup AC/DC. I ara tornem a viatjar en el temps fins a l'any 1990 per connectar amb l'alta tensió. Els germans Young tornaven a fer història amb un riff de guitarra inconfusible que encara avui ens fa saltar el cor, directament des de l'àlbum The Razor's Edge, obrint les comportes de la ràdio amb aquest tema.

i ara viatgem fins l'any 2000 amb un d'aquells raifs que es claven al cervell i no surten mai. Una lliçó magistral d'actitud pur rock de Socarrel i el retorn del grup a les seves arrels més blues. Des de l'àlbum que va inaugurar el mil·lenni per als australians, apugeu el volum de la ràdio perquè comença a sonar Steve Up's Like dels AC/DC. I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip.

I ara ens plantem a l'any 2008. Després de 8 anys de silenci absolut, els australians més elèctrics del planeta tornaven a colpejar la taula. Parlem, evidentment, dels AC/DC i del seu aclamat àlbum Black Eyes. Aquest disc no només va debutar al número 1 de 29 països, sinó que ens van demostrar que la maquinària dels germans Young seguia perfectament engreixada. 15 cançons de pur hard rock directe al mentó sota la producció del gran Brendan O'Brien. Però és que, a més, aquest treball té un valor històric i sentimental gegant. Va ser l'últim disc d'estudi que va gravar sencer el legendari guitarrista rítmic i fundador de la banda Malcolm Young abans de deixar-nos. Així que prepareu-vos, comencem aquest viatge elèctric amb aquest tema.

I ara anem amb un llançament històric. A l'any 2014, la banda australiana tornava a l'estudi per signar el seu 7è àlbum, el primer sense el mític guitarrista Malcolm Young. Però l'essència seguia intacta, un autèntic missil de menys de 3 minuts que demostra que el rock mai mor. Sona el tema homònim, Rock or Bust, dels AC/DC.

I ara sí, i ara ja ens arriba la nostra sintonia final, com sempre, Joan Jett i I Love Rock and Roll. 17. Aquest ha estat l'últim programa de la temporada de Rock and Flamàs. Desitjo que us hagi agradat i vull donar-vos les gràcies per haver-ho compartit. Fins la propera temporada. Rock and Roll. I ja sabeu, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura es dona llibertat. I ja sabeu que abans de marxar he de dir allò que deia Nietzsche, que la vida sense música seria un error. Gràcies i fins la propera.

Bona nit des de Ràdio Vilafant. Esteu entrant dins el cau de l'àvia.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, bueno, bueno, bueno. Ai. Com diuen la immensa majoria dels mortals, avui és 31 d'agost, dilluns, per ser exactes. Oh, sí. Al final del mes d'agost, pues acaba un dilluns, principi de setmana, final de mes. Oh, sí, demà, si tot va bé i el món no explota, serà 1 de setembre. Vivi molt bé. 31 d'agost, ja s'ha acabat, diuen. Oh, s'ha acabat la calor. Oh, que bé, aquelles calors tan altes i insuportables que hi ha hagut aquest estiu. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor, anem pa bé, anem pa bé. No, evidentment, no anem pa bé. Però bueno, no anem pas més ni menys lluny de lo que ja sabíem o hauríem de saber. I ja està, poca cosa més, eh? Estem encantadíssims de que avui també tingueu la santa paciència d'intentar escoltar un altre cop aquest el vostre programa, El Cau de l'Àvia, on sabeu que sempre, sempre, sempre sou benvinguts, benvingudes i benvingudes. Posarem a l'inclusiu, eh? Perquè veieu que som moderns, modernis, modernis, modernis, modernots. Bé, seguim una mica de... Avui també estic sol. Quines coses. Bueno, l'Anabel està de turisme literari, per tant, està fent aquelles coses que li agraden. I des d'aquí, pues, li enviem una cordial... Adéu, Antoni, que vagi bé. El tanto amb la moto, que és fosc. Així. Pues això, que des d'aquí li enviem una salutació allà on sigui que està, que s'ho està passant molt bé, perquè, evidentment, també està fent coses que li agraden. Ja sabeu que li agrada escriure. Doncs això, va, posarem una cançó, pip, pip, pip, mentre anem entrant en el nostre estimat programa.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Doncs sí. Bueno, pues això, com que estic sol, doncs, com ja sabeu, tirarem pel dret en la qüestió de parlar-vos de coses que us iran bé per la salut. Que feu cas o no, ja no és una qüestió nostra. Nosaltres simplement us informem. Vosaltres heu de fer allò que la vostra consciència us recomani, eh? Ja ho sabeu. Mira, avui parlarem d'una cosa bonica, rodona i petita, de color verd, sí. Parlarem dels pèsols. Pèsols, oi, sí, els pèsols. Diuen que si ho poses pues, a qualsevol guisat, a qualsevol saltejat, pues li donen alegria al plat, eh? Oi, sí, que maco. I, a més, es pot convertir en una guarnició molt saciant i saludable. És una excel·lent font de proteïna vegetal i que té motius per colar-se en els teus menús un o dos cops per setmana. El pèsol, oi sí, el pèsol. Fins que arribi pues, el temps i puguis menjar pèsols frescos amb la seva vaina, t'animem a que els compris congelats. Surten més baratos que la conserva i no porten sal afegida. Els congelats aporten 2 mil·ligrams de sodi per cada 100 grams i els que estan dintre de llaunes 255 mil·ligrams de sodi. O sigui que, si ets hipertens, ja saps, congelats. Incloure pèsols a la llista de la compra sempre és una encertada absoluta. Una guarnició proporciona més d'una tercera part de la fibra que es recomana prendre al dia. Gràcies a això, doncs, millora el control del colesterol i de la glucosa en sang, a part de regular el trànsit intestinal. Ja veus, els pèsols. Si es cuinen amb arròs o pasta, s'obtenen proteïnes de bona qualitat i a molt bon preu. Has de tindre en compte aquest aliment si vols portar una dieta flexitariana que et doni un descans al teu aparell digestiu i millori la teva salut. Vale. Menjar pèsols amb freqüència proporciona bones dosis d'energia concentrada i millora l'estat d'ànim. Si la tristor o l'estrès comencen a afectar la teva salut, que debiliten el teu cabell, tens la gana alterada i etc. de tota la vida, aquesta llegum, que és rica en vitamines del grup B, beta-carotens, magnesi, coure, zinc i, evidentment, etc., et pot ajudar a sentir-te millor tant per fora com per dins. Especialment quan es combina amb carrota, pobrot vermell o fruits secs, els pèsols estimulen la capacitat de defensa del nostre organisme. Per què? Perquè són una excel·lent font de ferro, zinc, àcid fòlic i vitamina A. Si els salteges amb tacos de pernil, aporta més ferro que el solomillo, no me'n recordo com es diu, de vedella, i surt molt més barat. Ho tens en compte, aquesta recepta, si algú dels teus s'ho pateix anèmia o se sent debilitat. O sigui, ja ho sabeu, un simple pèsol pot fer virgueries en la vostra salut. No el deixeu de banda, pobrissó, sinó que farà tan petit i tan bufó.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Bueno, i ara seguim, com no, amb la nostra part dedicada a la salut. Aquest silenci ha sigut perquè ens estaven caient els cascos, i ja se sap que sense cascos no se sent res. Mira, infusió de fonoll per la botimenta abdominal. Botimenta abdominal. Tinc l'abdomen botit. Oi, senyor, pues res. Una infusió de fonoll. Encara que en qualsevol moment és bo per veure't glop a glop aquesta tisana d'agradable sabor, hi ha molts motius per incloure el fonoll en el botiquín de primers auxilis natural. Si tens digestions pesades, pateixes còlics intestinals o el ventre se't boteix després dels menjars, tingues en compte aquest bàlsam digestiu. Necessites una cullerada de grana de fonoll i mel de manuka. No em demaneu què és, però busqueu, perquè jo no ho sé. Afegeixes el fonoll a una tassa amb aigua molt calenta. Deixes infusionar 3 o 4 minuts i ho endolces, a ser possible, amb mel de manuka. Ho has de prendre ben calent, d'un a tres cops per dia. En cas de digestions lentes o pesades, gasos, espasmes intestinals o estrenyiment, convé escollir preparats que combinin el fonoll amb la Maria Lluïsa i la malva. O sigui que ja sabeu, estimades i estimats, si teniu la panxa allò, oi, doncs que sapigueu això, una infusió de fonoll. I diuen que tot, o quasi tot, ha arreglat. Vale. Algú ens ho explicarà algun dia si això és o no és, però bueno, com que ens ho recomanen, pues, ja està, no? Tic, tic, pues, aquí estem. Va, una cançó per veure què diuen.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Bueno, estimades i estimats, com ja sabeu, el cau de l'àvia és un programa en directe. Llavors, allò que parlem, doncs ho escolta molta gent i, evidentment, com que som meravellosos i el cau és obert a tothom que hi vulgui parlar o dir alguna cosa, doncs, quan hem parlat ara de la infusió aquesta de fonoll, doncs hi ha hagut una meravellosa oient, oi que... Què voleu que us digui, no? Tenim oients meravelloses que ens ha dit que la mel de Manuka, allò que us he dit que no sabia, doncs resulta que és una mel amb propietats antibiòtiques, però que és careta, és cara, allò que dius, ui, guirida, pica la butxaca, però bueno, és igual. Oi, si pica la butxaca, que no piqui una altra cosa. Doncs ja ho sabeu, eh? Llavors, si voleu fer aquesta infusió, a la vela de Manuka us costarà una miqueta, però els resultats sembla ser que són bons. Ja ho tingueu en compte, això, eh? Tingueu en compte que hi ha coses que...

0: cau de l'àvia, l'avui és el demà del teu ahir.
1: Bueno, és allò, és desbordant, és increïble, perquè no digueu que no hi ha gent meravellosa escoltant el nostre programa i que tenen ganes de poder participar, encara que sigui amb algun comentari. Bam! Acabem de parlar de la Manuka i ens envien una altra explicació. També per ampliar la informació, perquè veieu que també des de fora, doncs, la gent que ens escolta ens aprecia. Això ha sigut tos. Mireu, ens diuen que la mel de Manuka és un tipus de mel única produïda a Nova Zelanda i Austràlia per les abelles que recol·lecten el nèctar del matoll Leptospermum scoparium, conegut com Manuka. Mira tu. A diferència de la mel comú, destaca pel seu alt contingut en metilglioxal, MGO, que és un compost que li otorga una potent activitat antibacteriana i antimicrobiana. Doncs ja ho sabeu, potser paga la pena pagar el preu per sentir-se millor. Per cert, parlant d'Austràlia, coneixeu el canguro? El canguro, aquell animalet que ping-ping-ping-ping va fotent saltets i oh, que maco, i car de cops de punys i patades a tot Déu, i que porta una bossa i aquella bossa se'n diu marsupi, dintre i porta alegria. Us sona? Sabeu d'on ve el nom de canguro? Doncs és molt fàcil. Quan a Austràlia hi van anar els espavilats, l'espavilado hombre blanco, va anar a Austràlia, pues esclar, pues els aborígens no en tenien ni fava del que deien aquells individus, i aquells individus que ja els costava d'entendre's entre ells mateixos, doncs tampoc en tenien res de lo que deien els aborígens. Total, que evidentment van veure, pues, com no podia ser menys, van veure cangurs. Oi, quin animal, vuit de tu, puc en tenir allà? No, és un animal estrany. Preguntem-li a un natiu, perquè esclar, és un natiu, segurament sap com se diu. I van anar amb un natiu i li van dir, tu com es diu aquest animal? I el natiu va dir, cangurú. I pues ja està, els intel·ligents van dir, pues que maco el canguru. El canguru significa amb aborigen, no t'entenc. O sigui que el pobre animal, cada vegada que el nomenem, l'estem dient, mira, un no t'entenc. Visca l'analfabetisme d'aquella època. Ai, senyor, una musiqueta sí que us sembla, no? Pues vinga, ja que hi ha hagut un eclipse, bueno, han hagut diversos eclipses aquest mes, me sembla, no sé, sí, sol, lluna, ha sigut un fart d'interrompre llums aquest mes, una cosa curiosa.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno. Ja tornem a ser aquí. Ara farem allò una mica de posat seriós i tornarem a les coses que ens interessen de salut. Mira, els experts creuen que els factors dietètics podrien ser responsables del 30% de tots els càncers que pateix la humanitat. Una de les mesures de major protecció davant dels tumors que surten en el pit és seguir una dieta rica en fibra, un compost exclusiu dels aliments d'origen vegetal. Aquest compost pot arribar a reduir, segons els especialistes, el risc de desenvolupar aquest tipus de càncer amb un 25%. Els vegetals de fulla verda, les verdures de la família de la col, els llegums, les fruites, sobretot doncs, els fruits vermells i tot això, els cítrics, etc., els fruits secs i la grana són excel·lents escuts anticancerígens. Dit això, doncs posarem una mica de música perquè tot flueixi així d'una manera suau i correcta. Però heu escoltat el que he dit, no? Pues tingueu en compte. És una cosa que sempre s'ha de tenir en compte, això. Vinga, una cançoneta.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Ai, sí, ara una cosa per la mainada. És que la mainada només té que vigilar i té que controlar. Val, perquè és una cosa meravellosa, la mainada. Es converteixen en un ombra que et segueix tot el dia, a totes parts, i a més pren exemple. Acaba coneguent-te tant que dius, ostres, tu... Tinc una ombra que no em deixa mai. Bueno, això diuen. El fet de que a alguns nens els agradi menjar i provar-ho tot és, evidentment, un avantatge. Però en aquests casos és important fomentar la mesura, ja que és fàcil que hi hagi una ingesta excessiva. Per evitar-ho, serveix-li tu racions moderades. Quan vulguis repetir, doncs li proposes que ho faci de la guarnició. El puré de boniato, arròs amb verdura, patates i verdura, al forn, etc, etc, etc. I del postre, fruita fresca. Perquè així evitaràs l'excés de proteïnes. Els nens amb tendència a la golafreria se'ls ha d'animar a menjar més a poc, la digestió dels aliments comença en la boca. I lluny de pantalles o joguets perquè detecten les senyals de sacietat. O sigui, ja sabeu, una cosa senzilla. Quan el nen tingui que seure a menjar, fora pantalles, fora mòbil i fora tot allò que ho pugui distreure. Pendent del plat, pendent de la taula. Un nen que menja sa, un nen que menja sa, i sap que està menjant, és un nen que a la llarga no tindrà gaires problemes. No és que ho digui algú, ho dic jo. Que ho sé. Val una chanson. Una chanson. Tic-tic.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Ai, tots o quasi tots, ai sí, en algun moment heu sentit parlar de la Ventafocs o la Cenicienta. Sí, aquella persona, aquella senyoreta, aquella senyora que quan arribava la mitjanit, oh, abandonava de pressa i corrents el castell i es deixava en un escaló una sabateta de cristall. Oh, senyor, la pregunta és, no, que feia abans de la mitjanit, perquè abans de la mitjanit tots sabem més o menys el que feia. Oh, estar allà en la carrossa i, oi, mira que bé, que maco, no? Oi, oi, oi, tu, oi, vaig a la festa, oi, el príncep, oi, senyor. Però, oi, que feia després de la mitjanit? Ai, estimades i estimats, és molt fàcil. Es va rentar les dents, es va dutxar i es va ficar al llit a fer nones. Com té que fer la Ventafocs a partir de les 12? Sempre. Posarem una petita chanson per recordar-ho, això.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Bueno. Ara hem arribat a l'hora de posar aquella música fantàstica i meravellosa, continuada sense tenir que escoltar la meva simpàtica i agradable veu, aquella música continua que va bé per moltes coses. Ho podeu fer servir per anar a caminar, per anar a córrer, per pujar muntanyes, per baixar muntanyes, i si no també la podeu fer servir pues, per estar dins de casa i ballar una mica. Com sempre, d'aquí un moment tornarem, encara que no us ho cregueu. He vuelto.

Bueno, tu guita curiós, ja som aquí un altre cop. Aprofitem ara que el món disfruta i gaudeix de la fresca que fa aquesta nit per anar a mirar les estrelles i totes aquestes cosetes que brillen en el cel. Nosaltres, des d'aquí, mirarem de fer companyia, encara que sigui a través de les zones, perquè el passeig sigui molt més entretingut, o no, depèn. Parlarem de cosetes, vinga. 13,5 segons és el rècord de rapidesa en servir un plat que té el restaurant Carne Garibaldi a Mèxic. Per això compta amb uns camarers molt ben equipats amb tablets, pinganillos i micròfonos per estar coordinats. I a més, són ràpids com el raio i capaços de portar 8 o 9 plats al mateix temps. Mare de Déu, senyor, mare de Déu, senyor. Si el terra rellisca i coses d'aquestes... Però estaria bé, que anessis en un lloc d'aquests i al cap de 13,5 segons canviessin el plat. Sí, estaria molt bé. Antigament, en els restaurants de 85.300 forquilles, restaurants de... Ui, quina qualitat, quant de calés que val menjar-te un trosset de fulla de no sé què, que en diuen, jo què sé, de fragmentació de no sé quantos, que és més gran el plat i la fulla sembla ja un cigronet al mig d'un camp de futbol. I això val una fortuna. Deien que entre plat i plat el client no tenia que tenir temps d'encendre un cigarret. Abans, quan es permetia fumar, encara que avui en dia en aquests super, super, mega restaurants de luxe, suposo que fumar no és cap impediment. Doncs això, ja ho sabeu. Una cançoneta, ta-ta-ta-ta-ta, perquè no sigui el dit. A veure què diuen aquests. Pues no diuen res.

amb aquesta meravellosa nit, una nit de llums i ombres, sobretot ombres que venen reflectides per la llum i es belluguen al mateix ritme que ens belluguem, oi? Oi, les ombres s'enganxen tant que no et deixen mai a qualsevol lloc, encara que sigui fosc. Mira, la targeta de crèdit, un d'aquests meravellosos invents que, en definitiva, perquè no siguis amo dels teus diners, tampoc hem de donar-li gaire volta. La Charge Plat, que va ser creada en 1928, està considerada l'àvia de les actuals targetes de crèdit. Era una petita xapa metàl·lica que portava gravats en relleu les dades del titular i en el revers la seva firma. Al fer la compra, el client demanava que li carguessin l'import a la seva compte i entregava aquesta placa al venedor. Aquest la ficava en una màquina per fer el rebuig i, pressionant sobre el relleu, gravava amb tinta les dades en el paper per saber a qui tenia que cobrar-ho a final de mes. Aquestes plaques es van deixar de fer servir en els anys 50, quan en Frank McNamara va fundar el Diners Club, Diners Club, que és la primera companyia de targetes de crèdit del món, ideades inicialment per pagar només en els restaurants. Guita-tu, guita-tu, guita-tu. D'aquella idea, avui en dia paguem fins i tot un caramelo. Perquè veieu que no sou els amos dels vostres diners, encara que us ho cregueu. Apa, posarem una cançó que, escolta, si no, oi, mira, aquest, oi, que maco, sí, posa aquest.

senyor. Ara una d'aquelles coses que sí, són gracioses de llegir, oi? I potser són interessants de portar a terme. Un estudi que s'ha fet amb 18 parelles a la Universitat de Harvard, EEUU, o sigui, Amèrica del Nord, ha demostrat que l'orgasme pot ser tan efectiu com els fàrmacs per destapar el nas. I també millora, fins una hora després, la respiració per al nas. Doncs, estimades i estimats, ja sabeu, cada vegada que s'us tapi el nas per una congestió, esteu refredats o dues d'aquestes, orgasme al cantó. Potser és molt demanar, però bueno, sempre es pot provar. Aquestes coses mai se sap. Mai se sap. Ai, no, aquest no.

Bueno. Ui, senyor, Déu meu, de la vera creu, santíssima, gloriosa i joiosa. Sí. Mireu, un equip de científics de la Universitat Japonesa de Tsukuba, ha fet un estudi sobre en ratolins que demostra que un vol espacial té efectes nocius sobre el metabolisme del fetge. Els factors d'estrès ambiental, com l'alta radiació i la microgravetat, indueixen un estat d'estrès oxidatiu. I per fer-li front, el fetge utilitza els seus limitats recursos, és a dir, els compostos antioxidants que contenen sofre, per fer la seva feina. O sigui, això ho va dir el professor Iwao Ochu. Val? O sigui, ja ho sabeu, no viatgeu a l'espai perquè us afectarà el fetge. No viatgeu a l'espai, que us afectarà el fetge. Vosaltres a casa, un cotxe, moto, un patinet, a peu,

sí, ui, que bé que estem, tu, mare de Déu, senyor. Ai, que bé que s'estan a l'espai. Per què s'està bé a l'espai? No ho sé. Hi ha tant de puesta, veritat. I poca cosa més, eh? Perquè no pots sortir a passejar. No pots sortir a caminar. No pots sortir a córrer. Ai, i si surts de la nau, vés al tant d'un, no se t'escapi un pet. Perquè llavors no hi haurà res que et freni. Pagaràs indefinidament per l'espai sideral. Imagina't si a més doncs tens l'estómac fluix, allò que dius, oi senyor, m'he aixecat amb una diarrea matinal, allò que escolta, no sé si estossegar, ajupir-me, o dir qualsevol cosa, no sigui cas de que pel tubo surti allò que no té que sortir. Ah, ja se sap. Les descomposicions d'estómac que són perilloses tant per un mateix com per la gent que ens envolta al tanto o que feu i quan ho feu vigileu. I posarem una cançó perquè sí, no? Perquè quedi maco. Sí. Posarem aquesta cançó.

Bueno, com sol ser habitual en aquest programa, doncs acabem de rebre notícies de la nostra reportera ditxeratxera en l'anonimat. No, l'Anabel no, l'Anabel vindrà aviat, perquè l'Anabel ja ha acabat de fer tot el que tenia que fer i probablement, segurament, qui sap, potser dilluns ja serà aquí. No, ens envia això la nostra reportera, una d'elles, anònima, des de el Pla. Es diu, què passa a Sant Sebastià el 31 d'agost? Se celebra alguna cosa o què? Diu, no, mira, el 31 d'agost a Sant Sebastià no se celebra pas una festa alegre, sinó que es commemora l'incendi i la destrucció total de la ciutat quan en l'any 1813 va quedar total i absolutament destruïda durant la Guerra de la Independència. Ai, és dur això, molt dur. A més, el 31 d'agost es celebra també el Dia Internacional de la Solidaritat. Pot semblar un xiste, però no ho és. La ONU es recorda que la solidaritat no només és un requisit de caràcter moral, sinó també una condició prèvia per a l'eficàcia de les polítiques dels països i dels pobles, que és una de les garanties de la pau mundial. Si us voleu creure això, no mireu les notícies. Mireu un camp de floretes i penseu que el món és així de guai. I llavors potser tindrà sentit aquest desig i aquestes coses. Sí, sí, sí. Bueno, pues això, una musiqueta d'aquelles que dius, ai, mira tu, m'ha posat musiqueta. Doncs sí.

Mireu, estava mirant una cosa que es va publicar en l'any 2022. Estem en l'any 2026, o sigui, han passat 4 anys, a punt de passar-ne 5. El govern d'Espanya va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la creació d'un organisme que s'anomenava Agència Espacial. Sí, la finalitat principal, deia, seria representar internacionalment el nostre país en el sector espacial. Segons el que publicaven en el BOE, contribuiria a maximitzar el rendiment de les inversions, fomentar els espais de col·laboració públics i privats, facilitar l'ús dual de les capacitats espacials i potenciar el sector de la indústria espacial nacional de forma clara i coherent. Quan van publicar això, tant de bombo i tant de platillo, encara no en tenien ni idea de quan es posaria en marxa ni de quants diners s'invertirien. La pregunta, algú n'ha sentit a parlar? Només és una pregunta. Ah, vinga, una mica de música.

Bueno. Doncs, com és normal, cada dilluns a aquesta hora ens acostem a on? Al final del programa. Ja al cau de l'àvia, doncs, dic que tanca portes perquè toca anar fent unetes. Per tant, us direm el que sí, però us diguem... No volem que ho agafeu com una ordre, sinó simplement com un consell, un bon consell. No us aneu a dormir sense fer saber a la gent que estimeu que us estimeu. Una trucada, unes paraules, una manyaga, un petonet, una abraçada, coses d'aquestes que sàpiguen, que notin que us estimeu. No es tracta de que ells us estimin a vosaltres, perquè el món és ple de desagraïts, sinó que es tracta de que ells sàpiguen que vosaltres sí que us estimeu. Així és de simple, així és de bonic, així és de maco. Apa, bona nit, i totes les puces al teu llit.

0: And now for my next number,
1: DJ S.
0: I'd like to return to

0: Programa presentat per Josep Maria Forado.
1: Benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. I començarem, com sempre, amb la història de la música disco. Avui els protagonistes de la història de la música disco seran The Tramps. I després, al programa Hot Dance 80, avui farem un programa especial perquè el 5 de desembre del 2021 ens va deixar John Miles i 3 dies més tard ens va deixar Steve Brodsky.

The Tramps estava format per Jimmy Ellis, Stanley Waite, Harold Waite, El Young i Robert Hodgson. Varen formar part essencial del model soul de Filadèlfia. De fet, varen néixer en els primers anys 70 com un apèndix independent de l'orquestra de Sigma Sound, amb un estil definit més d'una vegada com un creuament de coasters i la música disco. Els seus moments més brillants es disputen a l'LPs com The Legendary Thing Album, editat el 1972, Tramps Golden Flakes 1974 i Disco Inferno Atlantic 1977.

El 1975 van triomfar amb aquesta cançó, Hold Back the Night. La música de Trams avui a la història de la música disco.

El 19 de setembre del 2005, el grup de Trams va signar un acte perquè el disco Inferno s'inclogués en el Saló de la Fama de la Music Dance en una cerimònia reservada a Nova York.

Benvinguts a Hot Dance 80. El dia 5 de desembre del 2021 ens va deixar John Miles, l'increïble artista en solitari i cantant d'Alan Parsons Project i Jimmy Page.

John Miles, conegut pels seus fans de rock, pels seus discs en solitari, el seu treball amb Jimmy Page i amb Alan Parsons Project, va morir el diumenge 5 de desembre del 2021, als 72 anys. La seva família va confirmar el seu decés dient breument que va sofrir una breu enfermedat. En una declaració oficial varen descriure Miles com espòs, pare i avi amorós que tots estranyarem més del que qualsevol paraula pugui expressar. Li demanem amablement que respectin la nostra privacitat en aquest moment extremadament difícil. Ell viurà per sempre en els nostres cors i amb el meravellós legat musical que ha deixat.

Encara que John Harrington, conegut artísticament com a John Miles, no va editar el seu primer LP en solitari fins al 1976, havia publicat una desena llarga de singles entre 1970 i aquest any, algun d'ells reivindicant l'escena Harder Soul, com el cas de One Minute Every Now de Harry Wants and George Young. La música de John Miles avui és la protagonista en aquesta edició especial que comparteix malauradament amb Steve Bronski de la formació Bronski Beats.

Popularment, John Miles va donar a conèixer mitjans de la dècada dels 80 amb la recordada cançó Music, top 5 al Regne Unit, el single principal del seu primer LP Rebel. Una gran influència pel cantant espanyol Tino Casal, que volia cantar com ell. A finals dels 70 havia format part del grup d'influents amb Paul Thompson, després bateria de la formació Roxy Music.

aquell mateix 1976 fou la veu principal de dues cançons del primer àlbum de Alan Parsons Project, Tale of Mystery and Imagination. La primera cançó que escoltem d'Alan Parsons és The Castle a Montilla.

La música d'Alan Parsons, Take Off, Mystery and Imagination, i dos singles que va cantar el ja desaparegut John Miles. El primer que hem escoltat és The Cash of a Montilla, i aquest és The System of Doctor. Ara en Professor Pitcher.

un enginyer de so com Alan Parsons i una veu extraordinària com la de John Miles. Estem escoltant ara el treball Gaudí, un treball d'Alan Parsons Project que va dedicar a la ciutat de Barcelona.

El single potser més important del treball Gaudí d'Alan Parsons és el dedicat al temple, la Sagrada Família, i està cantat lògicament per John Miles.

James Patrick Pesh, conegut com Jimmy Pesh, va néixer a Easton, a Anglaterra, el 9 de gener de 1944. És un músic multiinstrumentista i un virtuós guitarrista de rock clàssic britànic. Fundador del grup Led Zeppelin des de 1968 fins a la seva dissolució al 1980. John Miles va col·laborar amb ell amb cançons com Wasting My Time.

del rock sinfònic d'Alan Parsons, el rock dur de Jimmy Page. Així era la veu de John Miles.

Fins aquí la part que li correspon a John Miles en solitari, com a veu de Alan Parsons Project, i acompanyant a Jimmy Page. I anirem tot seguit a escoltar la biografia dels Bronski Beats.

el músic escocès Steve Bronski, cofundador i teclista del grup pioner de Sintopop, Bronski Beat, va morir el 8 de desembre del 2021 als 61 anys d'edat.

nom de Steve Forrest, Bronski es va criar a Castle Mills, a Glasgow. Se'n va anar de casa diverses vegades treballant com a assistent d'escenari i mosso de magatzem a Harrods.

Bronski Beat amb Jimmy Somerville i Larry Steinbach. Larry Steinbach va morir el 2017 després d'una llarga batalla contra el càncer. Després de conèixer, mercès a la projecció d'un documentat anomenat Frame It Your Own Revenge on the Teenage Pervers, que es va fer pel Festival d'Art LGTB i d'Anglaterra. I després de Small Town Boy anem a escoltar el que va ser el seu segon single,

Els Brown Skibit varen tenir un èxit immediat. Mercès al primer single que hem escoltat, Small Town Boy, va aconseguir el número 3 a la llista d'èxits britànica i va acabar sent un clàssic del pop dels 80. I el que estem escoltant, el seu segon single, Why, també parlava sobre l'homosexualitat des d'un punt de vista més combatiu amb els prejudicis. I més tard el trio va tenir altres dos èxits amb la col·laboració de Mark Almond, I Feel Love Millie, i en hit Blood Parents Beat. Ja amb el nou cantant John Foster, després de la marxa de Somerville a The Commoners el 1985, per diferències personals i artístiques que varen aconseguir arribant al portar el grup quasi bé a la desaparició.

Foster també va abandonar la banda poc després, el 1987, any en què Warren Skivitt i Jimmy Somerville es varen reunir per un concert per al Dia Internacional del Sida a la Brixton Academy de Londres, deixant a l'aire la gravació d'un àlbum. I dos anys més tard va entrar com a vocalista Jonathan Heller, amb qui varen sortir de gira amb èxit per Europa i Estats Units. El 1989 varen gravar la cançó Chacha Hills, que havia estat escrita per la cantant Divine, que no va poder gravar-la degut a la seva mort el 1988.

Eartha Kitt va tenir un relatiu èxit. Ha aconseguit el lloc 32 amb les llistes al Regne Unit. John Foster va tornar a la formació de Bronski Beat el 1994 i van llançar Tell Me Why 1994 i Smalton Boy 94 en el segell discogràfic alemany Six Music. Abans de la tornada de Helliwer com a vocalista principal. La música de Bronski Beat avui és protagonista a Hot Dance 80. I I Feel Love va ser un altre dels èxits de Bronski Beat.

més de músic de Bronski Beat, Steve Bronski també es va dedicar a fer de productor. Aquest és el remix que va fer amb una formació, All Living Fear, i la cançó és Stranger to None.

La música d'avui és protagonista amb John Miles i Steve Bronski dels Bronski Beats. I és que el primer, John Miles, ens va deixar el 5 de desembre del 2021 i el segon, Steve Bronski, ens va deixar el 8 de desembre del mateix any.

Avui a la història de la música disco ens han acompanyat The Tramps. I com hem dit, hem fet un especial dedicat a John Miles i a Steve Brodsky. Serà fins a la propera edició de Hot Dance 80. Una forta encaixada de qui us hem estat acompanyant a la coordinació tècnica i musical, Barba-roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

0: apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.